0: esto desde mis tiempos de DJ, hace unos cuantos años. 7:25, 6:25 en Canarias, en las mañanas de Radio Nacional de España, ahora la información local.
1: Radio Nacional, Radio 5, Barcelona.
2: Bon dia, 5 minuts i seran 7:45 del matí d'aquest dimecres 9 de setembre. Repassarem tot seguit el més destacat de l'actualitat local, però abans coneguem la previsió del temps per avui. Aimet, Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui temps inestable amb el pas d'un front. Durant el dia, cel molt ennuvolat, amb ruixats i tempestes. Podran ser localment molt fortes, amb ventades i calamar-se. Molta atenció especialment al litoral, prelitoral i prepirineu, zones amb perill important on les precipitacions podran ser torrencial. Es podran acumular 100 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. Les precipitacions aniran remetent al final del dia. Avui baixen notablement les temperatures, diferència de 10 graus respecte als dies anteriors. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Barcelona, Mataró i a Vilanova i la Geltrú, 27 graus a Rubí, 26 a Igualada i a Sabadell, 24 graus a Manresa i 23 a Vic. És una informació d'Aemet.
2: I com se circula aquesta hora per les carreteres? En RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
4: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident a la C-16 a l'altura de Terrassa que obliga a tallar fins a dos carrils de circulació fa tot just uns minuts en direcció a Barcelona i que provoca retencions ja des de Viladecavalls. També tenim un vehicle avariat des d'ahir a la tarda que talla un carril de circulació a la AP-7 a l'altura d'Ulldecona en sentit nord. En moment no hi ha altres incidències, però pel que fa a les retencions habituals, trobem circulació intensa ja arreu del nus de la Trinitat, unes retencions que arriben per la C-58. De retruc, doncs també hi ha afectacions als primers quilòmetres de les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, hi ha algun punt també amb un quilòmetre de lentitud, per exemple, a la A2, a l'altura de Cornellà, i també a la B-23, a Molins de Rei, tot plegat en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
2: Aquest dimecres estem molt pendents del cel i de les pluges. És previst que durant el dia d'avui, sobretot durant aquest matí, plogui a bona part del territori, descarregant amb més intensitat el Baix Llobregat, Alt i Baix Penedès, Garraf i Vallès Occidental, comarques que es troben en nivell 5 sobre 6 de perill per intensitat de pluja. Davant aquest escenari s'han suspès les classes i l'activitat sanitària no urgent. També la mobilitat ha quedat restringida i es demana el teletreball. Unes restriccions que es mantindran com a mínim fins a les 5 de la tarda. Núria Parlon, consellera d'Interior.
5: Penseu que pot acabar a les 4, però potser els danys que causa justifiquen que la resolució s'estengui fins a les 5 de la tarda.
2: A aquesta hora ja han tingut lloc les primeres afectacions a la mobilitat. L'aeroport del Prat de Barcelona ha cancel·lat o endarrerit diversos vols, mentre que els trens a les línies regionals Sud i R2 Sud circulen amb limitacions a velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. Més coses sobre el crim d'un home a Manresa. El passat 1 de setembre hi ha hagut més detinguts. En concret, els Mossos han detingut dos menors de 16 anys més, presumptament relacionats amb aquesta mort violenta. Amb aquests nous arrestos ja són 4 els adolescents detinguts pel cas. La Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació per aclarir els fets. I els expliquem que els representants legals dels afectats per l'esvoranc del Putxet i la Generalitat es reuniran el pròxim dimarts, dia 15, una trobada per negociar les indemnitzacions que reclamen els veïns que van haver d'abandonar casa seva el passat 7 de juliol. Mentrestant, els advocats encarregats de la reclamació ultimen la demanda per danys materials.

0: Pues en Uganda no, pero a Nueva York. Vamos a Uganda, pero Nueva York sí, porque allí quiere seguir reinando Carlos Alcaraz. Javier de Diego, buenos días, buenas madrugadas allí. ¿Cómo le van las cosas a Alcaraz, Javi?
1: Pues no muy bien, Juan. Vaya, Ramón. Después de la primera manga, que ha sido espectacular, la ha ganado el Carlitos en el tiebreak, se ha desconectado. Ha sumado desde entonces 11 juegos Ben Shelton por solo 4 Carlitos. Shelton ha ganado la segunda manga por 6-1 y domina en la tercera por 5-3. Está sacando 30-15, está a 2 puntos de colocarse 2-1 sobre Alcaraz, aunque esto es muy largo. El partido va al mejor de 5 mangas y todavía se puede recuperar un Carlitos, pues que ha sufrido una desconexión muy grande. Está, yo creo que, acusando el cansancio físico. Recordemos que ha llegado este torneo después de una inactividad de 4 meses y medio. Es muy complicado y también hay que reconocer que el norteamericano está haciendo un grandísimo partido. Ha colocado saques a 240 kilómetros por hora, es un auténtico bombardero. Vamos a ver si aguanta Carlos, como digo. Set iguales en el tercero, 5-3 Shelton, sirve el norteamericano, 30-15 para él.
0: Gracias, Javier. Diego, en directo desde Nueva York a las 8 menos 20, 7 menos 20 en Canarias. Y vamos a abrir los periódicos, el interior de los periódicos, para conocer en profundidad lo que nos traen en este martes 9 de septiembre. Lo hacemos con Juan Antonio Aparicio y Fernando Bayo.
2: Comenzamos por el informe PISA, que protagoniza prácticamente todos los editoriales de la prensa nacional de hoy. De descalabro educativo habla El País, que dice que los resultados deberían de tener el efecto de una sacudida para el sistema educativo. En ABC entrevistan al director de educación de la OCDE, explicando los resultados de España, donde dice se puede sacar buenas notas sin conocimientos sólidos. Cambiamos de asunto. En ABC continúan con sus informaciones sobre el presunto hackeo del móvil del presidente del gobierno. Aseguran que la fiscalía no quiso ver las pruebas sobre el móvil de Sánchez hackeado. Por otra parte, sobre Ceuta, en El País leemos una información que asegura que Vivas apoyó el uso del puerto en reuniones con Sánchez antes de echarse atrás.
3: De Ceuta también se habla en la prensa extranjera. El alcalde de Ceuta, así lo llaman en Le Monde, pide ayuda a Europa. Hablan de Juan Jesús Vivas. En Financial Times leemos que Vox saca partido de la crisis migratoria. En Alemania, Die Welt se hace eco de la celebración de Trump por la victoria de la ultraderecha germana en Alta Sajonia. Una noche verdaderamente grandiosa, escribe el presidente estadounidense en sus redes.
2: En El País leemos que la Comunidad de Madrid tiene una oficina vacía de 478 metros cuadrados cuando compró el ático, un inmueble que era una antigua oficina de la comunidad, y aseguran que lleva años cerrada.
0: Y a las 7:41, 6:41 en Canarias, saludamos a Eva Broja y su contrapunto. Buenos días, Eva.
4: Buenos días, Juan Ramón. Feliz miércoles.
0: Gracias.
5: Solo cuando llueve me buscas.
4: Ayer se me estropeó el móvil. Me desperté y mi teléfono no reconocía la tarjeta SIM. Así que salí a la calle sin cobertura y sin conexión a internet. Y me fijé, por ejemplo, en lo bonito y cuidado que tiene el balcón la vecina de enfrente. Y me subí a un taxi y entablé una conversación de verdad con el conductor. Y me fui al programa de la tele y no perdí la concentración ni un segundo. Y cuando a última hora de la tarde me senté a escribir este contrapunto, me sentí mucho más yo.
5: Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte.
4: Como sabéis, los alumnos españoles han obtenido la peor nota de la historia en el informe PISA en matemáticas, lectura y ciencias. Las pantallas son en gran medida, oh, qué sorpresa, el origen de esta debacle. Pero no por su utilización dentro de las aulas como método de apoyo al aprendizaje, sino sobre todo por su abuso en casa. Que en ese tiempo que los niños y adolescentes pasan enganchados a la dopamina del scroll.
5: Puedes seguir mintiéndome, no voy a seguir creyéndote.
4: Son adictos, no leen y no se esfuerzan. Pero si hiciesen un examen parecido a sus padres, ¿creéis que nosotros sacaríamos mejores notas? ¿Cuántas veces preguntamos al día a ChatGPT información que podríamos encontrar en otras fuentes mucho más fiables? ¿Somos capaces de hacer un viaje o tener una conversación con otro sin tener el móvil al lado? ¿Cuándo fue la última vez que pasamos del GPS e intentamos orientarnos con la memoria visual y las señales? ¿Y la última vez en la que leímos un libro del tirón? Solo un 2% de los alumnos de 15 y 16 años es capaz de leer textos largos y complejos, según afirma el informe PISA. El bombardeo de estímulos con el que secuestran nuestra atención las redes sociales y el uso de la inteligencia artificial como sustituta del estudio, los esquemas y la lectura afectan a nuestro cerebro, cambian nuestro mapa sináptico y provocan problemas de concentración y atención. Y también una guerra en casa entre padres e hijos por el acceso a estos dispositivos.
5: Llamarte.
4: Hoy tenemos más información que nunca a nuestro alcance, pero no sabemos comprenderla, recordarla, manejarla, ni utilizarla para desarrollar nuestros propios argumentos. El caudal de datos sobrepasa tanto nuestra posibilidad para digerirlos, que fomenta la capacidad de tomar decisiones de forma inmediata e intuitiva, pero usurpa a cambio la capacidad para reflexionar en profundidad y memorizar, como explica Nicolás Carr en Superficiales. Quizás sea esta una de las razones por las que solo uno de cada ocho españoles entiende cómo se financia el sistema público de pensiones, según una encuesta del think tank Funcas. Nuestra convivencia con las nuevas tecnologías no puede estar determinada por las decisiones comerciales de las grandes empresas. Merece un debate público mucho más serio y complejo. Y si bien una máxima del ordenamiento jurídico dice que la costumbre hace ley, en este caso yo creo que también la ley hace costumbre. Estoy convencida de que dentro de unos años sacar el móvil en medio de una reunión social será como fumar hoy dentro de un bar. ¿No os parece probable? Hasta mañana, Juan Ramón.
6: Hasta
4: mañana. Paséis un buen miércoles.
6: Hasta mañana, Eva, igualmente.
0: Menos cuarto, las 8, 7 en Canarias. Ahora en las mañanas de Radio Nacional, la información de las territoriales de esta casa.
7: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
8: Bon dia, és dimecres 9 de setembre, són 7:45 del matí i a aquesta hora estem molt pendents de les pluges que des d'aquest matí descarreguen el litoral i prelitoral de Barcelona i que s'espera que afectin bona part del territori català durant el dia d'avui. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant els avisos de temps violent que pot anar acompanyat de calamarsa o fortes ratxes de vent. En aquest context se suspenen les classes i les activitats esportives a l'aire lliure, també l'activitat sanitària no urgent i es restringeix la mobilitat a 5 comarques, l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, on en les darreres hores s'han enviat missatges és alerta als telèfons mòbils. Ampliem la previsió meteorològica per al dia d'avui amb la EMET Noelia García.
9: Bon dia. Avui a Catalunya, episodi de temps estable amb precipitacions amb el pas d'un front. En general, cel molt ennuvolat i a gran part del territori ruixats i tempestes. Podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ventades, especialment als Pirineus, Barcelona, Girona i nord de Tarragona. Molta tensió al Pirineu de Girona per a litorals i litorals de Barcelona i de Tarragona. En aquestes zones, perill important. Les precipitacions podran ser torrencials i acumular 100 litres per metre quadrat durant 3 o 4 hores. Les precipitacions aniran remetent durant la tarda, però continuaran al litoral fins al final del dia. Avui baixen notablement les temperatures amb una diferència tèrmica d'uns 10 graus. Màximes de 26 graus a Girona, 29 a Barcelona i a Tarragona i 31 graus a Lleida. Bufa vent moderat i s'esperen ventades molt fortes superant els 70 km per hora durant les tempestes i especialment a l'interior de Tarragona i a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
8: Les pluges ja estan tenint afectacions a la mobilitat, hi ha retards a diverses línies de rodalies i pel que fa a les carreteres, quina és la situació des del RAC? Ferran Aràndiga, bon dia.
10: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquestes pluges torrencials de 5 comarques de Catalunya, punts on cal extremar la prudència. A hores d'ara, recordem que tenim un nou accident, en aquest cas ha estat el Papiol, en aquest enllaç entre la AP7 i la B23 en sentit nord, on es talla un carril de circulació i provoca fins a 2 quilòmetres de retencions. L'accident que hi ha hagut a la C-16, a l'altura de Terrassa, en direcció Barcelona, continua amb un carril de circulació tallat i un quilòmetre i mig de retencions, on ja s'està enretirant el vehicle. Per altra banda, també tenim des de primera hora del matí un carril tallat a l'A2, a l'altura de Bell-lloc d'Urgell, en direcció Barcelona, a causa d'un incendi de vehicle. Per altra banda, també trobem retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, al nus de la Trinitat i de retruc, a les dues rondes en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
8: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Catalunya es lleva avui molt pendent del cel i de les pluges. És previst que durant el dia d'avui, sobretot durant aquest matí, plogui a bona part del territori, especialment el Baix Llobregat, l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf i el Vallès Occidental, on avui se suspenen les classes, la mobilitat queda restringida, se suspèn l'activitat sanitària no urgent i es recomana el teletreball. Qui en sabem? Mireia Moreno, bon dia.
6: Bon dia, sí, són aquestes les comarques que avui estan a nivell 5 sobre 6 de perill per intensitat de pluja i, segons la resolució del govern, si suspenen les classes, també l'activitat esportiva a l'aire lliure i la sanitària no urgent, s'han d'evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles a aplicar el teletreball sempre que sigui possible i també es restringeix l'activitat dels centres de dia de persones amb discapacitat i centres d'acollida de gent gran. Unes mesures que ja s'han comunicat a la població d'aquestes zones a través d'un missatge és alert i que es mantindrà almenys fins les 5 de la tarda en funció de com evolucioni aquest episodi. El missatge de cara a les properes hores és de prudència i sentit comú arreu del territori, no només a les 5 comarques on s'apliquen les restriccions. La consellera d'Interior, Núria Parlon.
11: Travessar rius, ni rieres, ni apropar-se doncs, a barrancs ni a zones inundables, intentar doncs, evitar no estacionar en rieres o torrents o passos soterrats o punts baixos perquè pot generar doncs, problemàtiques d'arrossegament dels vehicles.
6: Un episodi que també ha activat alertes per vent a l'Alt Empordà i que, a banda, posa fi a la calorada d'aquests dies.
12: Gràcies, Mireia. A aquesta hora ja han tingut lloc les primeres afectacions a la mobilitat. A l'aeroport del Prat de Barcelona ja s'han cancel·lat o endarrerit diversos vols. Aena recomana consultar l'estat dels vols si han de volar. D'altra banda, els trens de les línies regional sud i R2 circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. Doncs bé, malgrat l'episodi de precipitacions intenses previst per avui, es manté el perill extrem d'incendi forestal fins aquesta tarda a les Terres de l'Ebre, on es preveuen precipitacions escasses, baixa humitat relativa i l'entrada de vent. Per aquest motiu, els agents rurals amplien el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 22 municipis de 4 comarques i es restringeixen els accessos a les serres de Cardó-Boix. El conflicte educatiu continua enrocat després de la jornada de vaga del primer dia de curs. Els sindicats reclamen reobrir les negociacions amb el govern, mentre que l'executiu defensa debatre amb el conjunt de la comunitat educativa, Laura Hurtado.
13: El col·lectiu considera que, malgrat els avenços recollits en els dos acords, cal anar més enllà per revertir les mancances del sistema. Marina Ruiz d'Ustec i Laura Jané de la CGT.
14: La consellera ha decidit fer un parèntesi durant tot l'estiu i no ha volgut seure a negociar ni reobrir les negociacions amb la comunitat educativa. Falten recursos, això no va de sous. I ens trobem amb un primer dia de curs en què els acords, tant del març com del maig, no han revertit l'emergència educativa que estem vivint a Catalunya.
13: La consellera Esther Niubó assegura que vol obrir un debat amb el conjunt de la comunitat educativa i defensa el diàleg amb totes les forces sindicals.
15: Mantenim l'agenda de reunions ordinàries i, per tant, la setmana del 21 de setembre hi haurà i convocarem mesa sectorial amb el conjunt dels representants sindicals.
13: L'aturada va registrar un seguiment del 30% segons els sindicats i d'un 12,7% segons el departament. Les concentracions es van fer de manera descentralitzada arreu del territori.
12: Tot plegat quan hem conegut els resultats de l'informe PISA, que avalua les competències en ciències, matemàtiques o lectura dels alumnes, tot i que les dades de Catalunya no són vàlides per un error que exclou prop del 23% dels alumnes, lluny del 5% que estableix l'OCDE. Des del govern parlen d'obrir un debat per replantejar el sistema educatiu, mentre que l'oposició demana que comparegui el president i més dimissions, Elena García.
16: Educació evita parlar de PISA i amb el conflicte encallat amb els docents, la consellera Niubó anuncia que obre un debat per repensar el sistema educatiu a 10 anys vista, més enllà dels sindicats.
15: Com a sistema, per tant, no podem estar satisfets d'aquests resultats i és un motiu més per obrir i per abordar aquest debat.
16: Niubó no dimitirà i, tot i admetre mancances al sistema, illa la blinda. Paneque.
17: Compte amb la total confiança del president de la Generalitat.
16: En el punt de mira de l'oposició, que veu greu desconèixer l'estat de l'educació per l'error a les proves PISA, cada moment s'ha endut al cap de la dos del departament. Puigdemont veu la crisi alarmant i els partits pressionen Illa perquè comparegui al Parlament. Junts, Esquerra, PP, Comuns i CUP, Turull, Capella, Roldán, Albiach i Castillejo.
18: La consellera, per ella mateixa, hauria d'haver plegat.
19: Les responsabilitats s'han d'assumir. I estarem molt atents a les explicacions del president Illa.
20: El que ha de fer el govern és ser capaç de generar un pacte nacional de país.
21: El gobierno de Salvador Illa és incapaç de gestionar absolutamente nada.
22: La consellera Niubó ha d'emitir, no per les proves PISA només.
16: Niubó preveu convocar els sindicats per la vaga en 12 dies, el 21 de setembre, dos abans que Illa s'expliqui al Parlament. És previst el 23, amb l'expedient obert al govern pel fiasco de PISA encara en l'aire.
12: Per cert, que el govern ha aprovat el sostre de despesa per al 2027, el primer pas per començar a elaborar els pressupostos de l'any vinent, només 2 mesos d'haver aprovat els comptes del 2026. Míriam Andreu, bon dia.
1: Bon dia.
12: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Manresa 2 menors de 16 anys més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home la matinada de l'1 de setembre.
1: Ja són 4 els adolescents detinguts pel cas. La víctima, un home de 45 anys, veí de Castellnou del Bages, va ser localitzada ferida de gravetat després d'una agressió i finalment va morir. Els Mossos mantenen oberta la investigació per aclarir els fets.
12: Denuncien una agressió per part d'un agent de la policia municipal a un jove la matinada de dilluns de Festa Major.
1: En un vídeo que han difós a xarxes pel col·lectiu Crida per Sabadell es veu un agent clavant un cop de colze al jove que cau a terra i tot seguit és detingut per altres agents. Afirmen que el noi va estar aïllat més de 24 hores a la comissaria, una actuació que consideren del tot desproporcionada i d'una violència gratuïta i totalment innecessària. La formació demana que es depurin responsabilitats i se suspengui l'agent.
12: Una explosió en una joieria a Cerdanyola del Vallès deixa 4 persones ferides, 2 d'elles en estat greu.
1: Han estat traslladades a l'Hospital Vallbron i al Parc Taulí. Els bombers treballen amb la hipòtesi que l'explosió podria haver estat causada per l'acumulació d'algun tipus de gas. Els bombers han evacuat l'edifici i 2 immobles annexos per precaució.
12: I els Mossos continuen investigant el presumpte segrest amb tiroteig d'un home a Gavà.
1: Va passar dilluns a la tarda. Segons diversos testimonis, els ocupants d'un vehicle van tirotejar un motorista i van fugir després d'introduir-lo a l'interior del maleter. Posteriorment l'haurien abandonat malferit a Sabadell. La víctima està ingressada a l'hospital i no es tem per la seva vida, tot apunta que es tractaria d'una revenja relacionada amb tràfic de drogues i no hi ha detinguts.
12: A la plana esportiva parlem de futbol. El Barça debuta avui a la Champions amb un partit contra el Feyenoord. Josep Capel, bon dia.
2: Bon dia. Inicia a priori assequible de la competició pel Barça rebent el Feyenoord neerlandès dirigit per l'esblaugrana Giovanni Van Bronckhorst i on també hi és un altre esblaugrana, al lateral esquerre, el defensa Mika Marmol. El Barça afronta la competició en guanya amb moltíssima ambició, com reconeixia ell mateix Lamine Yamal.
3: Jo crec que no hi ha més motivació que el que di la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si d'aquest any.
2: Eric García es baixa per sanció per un partit que, com deien, començarà a 3:15 de la tarda. Parlem de Lamine precisament, juntament amb Cubarsí, Rodri i ja l'esblaugrana Ferran o el també català del Madrid Cucurella són els nominats a la pilota d'or masculina. Joan García i el català de l'Arsenal David Raya estan nominats com a millors porters i el propi Lamine Cubarsí com a millors joves. I en categoria femenina, protagonisme també culer, nominades Katakoi Hansen, Pajor, Patri, Pina i Bruce, a més de les exblaugranes Alexia Mapi com a millor jugadora, repeteix Cata com a millor portera, Vicky López i Clara Serra Jordi com a millors joves, Pere Romeu com a millor entrenador i el Barça com a millor equip. La gala, recordem, es celebrarà a Londres el pròxim 26 d'octubre.
12: I en bàsquet comença la Lliga Catalana amb els enfrontaments entre el Lleida i el Joventut i l'Andorra contra el Manresa. Per cert, que el Barça de bàsquet ha presentat les 11 noves incorporacions de cara a aquesta temporada. N'ha parlat el director esportiu Xavi Pujol.
23: Responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga, a un club com aquest. Se sumen a 4 jugadors que segueixen.
12: En handbol, els blaugranes s'enfronten avui als Can de Borgen en la primera jornada de la Champions, tot quan el club ha renovat l'entrenador Carlos Ortega fins al 2031. De la cultura, la doctora en física Caterina Viscari i el cuiner Ferran Adrià han estat distingits amb la medalla d'or de la Generalitat en un acte encapçalat pel president Salvador Illa. La directora del Sincrotró Alba ha estat reconeguda per la seva aportació a la ciència, mentre que el cuiner del mític restaurant El Bulli, per ser un referent mundial al món de la gastronomia i per la seva innovació culinària. Els escoltem a tots dos.
24: Aquesta medalla, sobretot, és d'Alba i també del Sistema de Ciència de Catalunya. Avui, més que mai, necessitem la ciència per construir un futur sostenible. Alba, amb la seva recerca i la seva gent i els seus col·laboradors, contribueix a fer-lo possible.
0: És que tinc tots els premis que pot donar la Generalitat i tal, però m'acaba un, que és aquest.
12: I el dramaturg barceloní Joan Llago ha estat distingit amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica 2026 que entrega el Ministeri de Cultura, dotat amb 30.000 euros per l'obra La brama del cèrvol. El jurat aplaudeix la seva obra amb un text que defineixen com a sorprenent i arriscat, que dialoga amb el present. Afegeix que el membre fundador de La Calòrica proposa una forma teatral arriscada de gran abast popular, amb una mirada lúcida i una ploma esmolada que furguen les fissures de la societat des de l'humor més descarnat. I acabem el ritme de Martirio.

0: remordimiento de saber que por mi culpa no...
1: Juntament amb Júlia Colom, Olivia Zanacurra o Judith Nederman són algunes de les artistes destacades de la tercera edició del Muses Festival, que tindrà lloc durant els mesos d'octubre i novembre en diversos municipis del Camp de Tarragona.
0: Tu por que vuelve a mí en esta tarde gris.
1: Amb la veu de Martirio ens acomiadem, els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, han atacado instalaciones energéticas e infraestructuras civiles en Arabia Saudí, hiriendo a 73 personas. Un ataque con drones y con misiles que ha provocado incendios en instalaciones petroleras afectadas, obligándolas a suspender temporalmente sus operaciones.
1: Gracias, Juan.
0: Hasta ahora.
1: Pendientes de las bolsas, por tanto, de la evolución del petróleo y de cómo reciben los inversores los resultados de Inditex, que acaban de hacerse públicos. Mercedes Ruiz, buenos días.
2: Buenos días. El gigante textil ha registrado los mayores beneficios de su historia para un semestre. Hasta julio ha ganado casi 3.000 millones de euros. Es casi un 7% más que un año antes, que también fue récord en ganancias. Esta vez gracias a unas ventas que han crecido un 7,6%, subiendo tanto en tienda física como online. Superan los 19.700 millones. Resultados que la empresa destaca se dan en un entorno global muy complejo. Mirando a lo que queda por delante, Inditex destaca el buen comportamiento que espera de la campaña otoño-invierno. Las ventas, dice, están creciendo un 9%, y para los accionistas, la mayor cotizada del IBEX anuncia un dividendo del ejercicio 2025 de 0,87 euros por acción, que abonará el próximo 2 de noviembre.
1: Bueno, además, la Comisión Europea presenta su plan de medidas destinadas a limitar los pisos turísticos.
2: Sí, Bruselas va a presentar hoy el borrador de su ley de vivienda, con la que poner límites a esos pisos turísticos, aunque la norma no decidirá ni dónde ni cómo poner coto a plataformas como Airbnb, por ejemplo. Lo que busca es ser una especie de paraguas legal para dar respaldo a los ayuntamientos que sí quieran hacer esa restricción. En general, las administraciones solo podrán tomar medidas en las zonas tensionadas, en las que, si se cumplen unos requisitos, podrán poner esas limitaciones. Si se demuestra que los pisos turísticos, que las plataformas, están afectando a los precios y a la oferta de vivienda en esas zonas tensionadas. La ley, además, deja la puerta abierta a que las administraciones también acoten la compra de segundas residencias en esas zonas consideradas tensionadas.
1: Gracias, Mercedes.
2: A ti.
1: Bueno, pues así viene este día en el que ha cambiado radicalmente el tiempo, se desploman las temperaturas, decíamos al inicio, con especial atención a las tormentas y lluvias. Ha llovido con ganas en la costa central catalana esta madrugada y la alerta va a continuar todo el día, especialmente en algunas comarcas de Barcelona y de Tarragona. Irene Castellar, buenos días.
3: Buenos días. Y unas tormentas, unas danas, que van a ser lo más temido de este otoño, que se nos asuma ya después del calor de este verano, que todavía estamos arrastrando. Todo esto con un mar caliente como nunca antes, un Mediterráneo que se mueve en valores inéditos entre 27 y 30 grados, una elevada temperatura que favorece las precipitaciones intensas ahora. Hoy se espera, como dices, un día complicado, sobre todo en cuatro comunidades que están en alerta naranja, a esta hora pendientes de Cataluña. Protección Civil allí ya ha enviado mensajes de alerta a cinco comarcas de Barcelona y Tarragona. Está restringida la movilidad, suspendidas las clases, actividades al aire libre, servicios médicos no urgentes, y se aconseja el teletrabajo hasta las 5 de la tarde. De momento ya se han producido algunas de estas tormentas que han superado los 30 litros por metro cuadrado, sobre todo en la costa central catalana, sin grandes incidentes, aunque varios vuelos en el Prat ya han sido cancelados o retrasados. La situación se va a mantener en Cataluña aún unas horas más, con chaparrones tormentosos a los que se le suma además los vientos de tramontana y del Cierzo. Por la tarde, la tensión estará puesta en el centro y sur de la Comunidad Valenciana, Murcia y especialmente en las Islas Baleares. Hablamos de tormentas fuertes con lluvias torrenciales, granizo grande, altas grandes rachas de viento y alta probabilidad de que aparezcan mangas marinas.
1: Gracias, Irene. Beatriz Torío, buenos días.
4: Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: La cultura en Radio Nacional, la Caja de las Letras del Instituto Cervantes en su sede madrileña vuelve a abrirse hoy para recibir el legado de Isabel Coixet.
4: Sí, una de nuestras cineastas más queridas, más reconocidas, ganadora de varios premios Goya y autora de películas como Vida sin mí, La vida secreta de las palabras o La librería, su último título, recordemos, Tres adioses, se estrenó nada hace muy poquito, el año pasado. Hoy, a partir del mediodía, va a repasar precisamente en un coloquio con la periodista Cristina Andreu toda su trayectoria, estos títulos que he mencionado, su manera de entender el cine, las historias que le han acompañado a lo largo de los años. Antes, eso sí, va a depositar su legado en una de las cajas de las letras, como mencionabas. No tenemos detalles de lo que va a dejar allí, pero vamos a estar en el Instituto Cervantes compartiendo con ella un momento realmente especial. También va a estar allí, por supuesto, el director de la institución, Luis García Montero, que va a participar también ofreciendo unas palabras.
1: Bueno, además hoy se presentan novedades de la próxima edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, la SEMINCI.
4: Sí, según se acerca la fecha de su celebración, a partir del 23 de octubre, se van dando a conocer más detalles sobre su edición número 71. Hace unos días se adelantaron los títulos que formarán parte de su sección oficial. También sabemos que la cineasta chilena Valeria Sarmiento, una de las realizadoras latinoamericanas de mayor trayectoria internacional, va a recibir la Espiga de Honor, que es uno de los premios especiales del certamen. Pues bien, hoy está previsto que se anuncien las películas españolas que van a formar parte de la programación, además de las iniciativas con las que se va a recordar al fallecido José Luis Cienfuegos. Recordemos que murió de forma inesperada el año pasado a los 60 años, que era el entonces director del festival, además de un referente del sector cinematográfico en nuestro país. Sabremos a lo largo de la mañana qué se ha preparado, qué ha preparado el festival en su recuerdo.
1: Muy bien, gracias Beatriz.
4: Hasta luego.
1: Bueno, emocionante e igualado el partido de cuartos de final que siguen disputando Carlos Alcaraz y Ben Shelton. Daniel Ampuero, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches en Nueva York. 3:20, si no he visto mal. Partido para acceder a las semifinales del torneo de Carlitos Alcaraz ante Ben Shelton. Estamos en el quinto set. No puede ir más igualada la cosa, Javi de Diego. Buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. 3:34 de partido. Esto empezó a eso de las 5:03, creo, de la mañana aquí en España. Y aquí seguimos. Dos set iguales. Ganó en la primera manga Carlitos en el tiebreak, 7-6. Ganó las dos siguientes Shelton, 6-1, 6-3. Carlitos pegó un bajón enorme de movilidad, con problemas físicos. Ha estado vomitando hace un rato en la toalla en uno de los cambios. No está bien físicamente. Está tocado, pero también hemos visto al norteamericano tocado. Ha ganado el cuarto set 6-1 Carlitos, en unas circunstancias increíbles, para mantenerse en pista, y ahora estamos en el quinto y definitivo set. Dos juegos iguales, turno de servicio para Ben Shelton, 3:35. Esto vale una semifinal del US Open, y hay gente todavía en el mundo del tenis con cargos de responsabilidad que se está planteando que hay que eliminar los partidos a cinco mangas. Yo creo que esa gente no le gusta el tenis. Extraordinario partido, monumento. Por cierto, en la semifinal espera Frances Tiafoe, que ha ganado en el partido que se ha disputado por la tarde, en la sesión diurna en Nueva York, a su compatriota Alex Mikkelsen. Así que Tiafoe espera al vencedor de este partido en una de las semifinales de este US Open.
5: Gracias, Javi. Recuerdo que Carlitos Alcaraz vuelve tras una lesión de 4 meses y medio y no había jugado absolutamente nada, y además llega con la otra misión tan complicada como es revalidar el título de US Open, que muy poca gente hace muchísimos años que no se consigue. Bueno, ahora la Liga de Campeones, un poco más asequible para hoy para el Barça, que tiene que debutar junto con el Atlético de Madrid. El Barça recibe al Feyenoord. Ojo, partido 7:15 de la tarde, ¿vale? Horario temprano para el Barça en el Camp Nou. También a las 7:15, Stuttgart, Viking Stavanger, es el equipo noruego que debuta en la Liga de Campeones. Y luego los partidos de las 9 de la noche, especial atención al Liverpool Atlético de Madrid. El equipo de Iraola recibe al de Simeone, y además Paris Saint-Germain, el actual campeón, contra el Slovan de Bratislava en el Parque de los Príncipes en París. Sporting de Portugal, Galatasaray, y Nápoles-Arsenal. Otro buen partido. Los italianos reciben a los finalistas del año pasado. En baloncesto, Mundial Femenino. Hoy se juegan los partidos de octavos de final. Es ronda de repesca, de la que España está exenta, así que hoy tranquilidad. Pero yo estaría pendiente del Italia-Australia. Se juega a las 9:15 de la noche, porque de ahí va a salir nuestra rival para enfrentarnos para una plaza a las semifinales. Mañana jueves se jugaría ese partido en el último horario del día. Y tenemos también la Vuelta Ciclista a España, 17ª etapa, entre Dos Hermanas y Sevilla, 185 kilómetros. Parece que no va a hacer muchísimo calor. Va a ser una etapa igual que ayer, etapa para los sprinters. De hecho, no hay montaña, eso significa tranquilidad para Enric Mas, que sigue con los 2 minutos de ventaja, con los que, si no pasa nada, saldrá para mañana en la crono, ese día tan importante también para Enric Mas, de los pocos que le falta para que el domingo proclamarse campeón de la Vuelta Ciclista a España.
1: Bueno, quinto 2026. Set, estamos.
5: Quinto set, saca Shelton, van 2-2, 30 iguales, o sea, más igualado imposible.
1: Muy bien, gracias Ampuero. Ahora la información local en Radio 5.
7: Radio 5. Barcelona.
8: Bon dia, són 9:15 del matí. Aquest dimecres farem atenció als cels i a les pluges, que podran ser especialment intenses al Garraf, al Vallès Occidental, al Baix Llobregat i l'Alt i el Baix Penedès, comarques on es poden acumular uns 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions a Ràdio 4.
9: No tenim incidències destacables en aquests moments, aquesta situació va bé. Tenim una vintena de trucades per situació d'aigua amb diversos punts del territori que estan atenent els mitjans operatius i han sigut bàsicament per alguna entrada d'aigua en algun baix, per algun vehicle que ha quedat en alguna zona que hi havia una mica d'aigua i ha quedat enclotat que no podia moure's.
8: Amb tot, les 5 comarques més afectades, que es troben en nivell 5/6 de perill per intensitat de pluja, mantenen restriccions, activitats i mobilitat com a mínim fins a les 5 de la tarda. Ampliem tot seguit aquesta informació, però abans la informació de serveis. Doncs coneguem quina és la previsió meteorològica. Aimet, Noelia García, bon dia.
10: Bon dia. Avui temps inestable amb el pas d'un front. Durant el dia, cel molt ennuvolat, amb ruixats i tempestes. Podran ser localment molt fortes, amb ventades i calamar-se. Molta atenció especialment al litoral, prelitoral i prepirineu. Zones amb perill important on les precipitacions podran ser torrencial. Es podran acumular 100 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. Les precipitacions aniran remetent al final del dia. Avui baixen notablement les temperatures, diferència de 10 graus respecte als dies anteriors. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Barcelona, Mataró i a Vilanova i la Geltrú, 27 graus a Rubí, 26 a Igualada i a Sabadell, 24 graus a Manresa i 23 a Vic. És una informació d'Aemet.
8: I pel que fa al trànsit, com se circula aquesta hora per les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
11: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquestes pluges torrencials en les que a 5 comarques de Catalunya doncs, cal extremar la prudència i evitar també al màxim els desplaçaments. A hores d'ara, doncs, pel que fa a la circulació és força fluida, en general a la xarxa viària catalana, també als voltants de Barcelona. Tot i així, doncs, repassem l'estat d'algunes incidències actives. Recordem aquest accident de la AP7 a l'altura del Papiol, on encara es talla un carril de circulació en direcció a Girona, doncs ja provoca menys d'un quilòmetre de retencions. Les afectacions que també feia de retruc a la B23 a Molins de Rei també a poc, doncs ja van més a la baixa. Per altra banda, a la C3 recordem que ja es normalitza la situació a Cornellà del Llobregat, en sentit Sitges, on hi ha hagut un vehicle avariat que deixava fins a 3 quilòmetres de retencions. Pel que fa a les retencions habituals, però, directament als voltants de Barcelona, queden retencions a Badalona, en sentit sud, a la C31, amb un quilòmetre de congestió i també de manera intermitent a les dues rondes de Barcelona, en sentit Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Prudència i bon dia.
8: I un apunt més sobre mobilitat, perquè els trens que circulen per la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona registren retards de 20 minuts a causa d'una incidència al subministrament elèctric entre Sant Vicenç dels Horts i el Prat de Llobregat. Personal d'ADIF ja hi està treballant per a solucionar la incidència. Salutacions de l'Adriana Llaca i el control tècnic, i de qui us parla, Míriam Andreu. Comencem. Aquest dimecres, com dèiem, estem molt pendents del cel i de les pluges. És previst que durant el dia d'avui i sobretot durant aquest matí plogui a bona part del territori, descarregant amb més intensitat el Baix Llobregat, Alt i Baix Penedès, Garraf i Vallès Occidental. Comarques que es troben en nivell 5/6 de perill per intensitat de pluja. Anna Pujol, bon dia.
12: Bon dia. Hores d'ara, però, no s'han superat els llindars màxims establerts per al Servei Meteorològic de Catalunya, encara que no es descarta que s'assoleixin durant el matí. Ho ha explicat a Ràdio 4 Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, que exposa que hi haurà una nova trobada del Comitè Tècnic de Seguiment del Pla Inuncat.
9: Anirem fent revisions, estem esperant ara que el Servei Meteorològic, com fan sempre cada matí, doncs fan una revisió de models, aviam quina informació ens donen. A les 11:30 tenim una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment del Pla d'Inundacions, del Pla Inuncat, i també farem una valoració en aquell moment de quin és l'estat dels operatius, també de la meteorologia, de tot. Anirem fent aquest seguiment durant tot el dia.
12: De moment, assegura, no hi ha hagut incidències destacades per les pluges. Recordem que s'han suspès les classes i l'activitat sanitària no urgent i també la que es du a terme a l'exterior a les comarques més afectades. També la mobilitat queda restringida i es demana el teletreball, unes restriccions que es mantindran com a mínim fins a les 5 de la tarda.
9: Encara que s'acabi la pluja, recordem que poden haver-hi punts on pugui haver-se acumulat l'aigua, algunes carreteres que puguin tenir algun bassal, i per aquest motiu doncs, també recordem que encara que passi la pluja també hem d'anar amb compte per veure quins han sigut els efectes en el territori i vigilar una mica també encara amb els desplaçaments.
12: A aquesta hora ja hi ha hagut les primeres afectacions a la mobilitat. L'aeroport del Prat de Barcelona ha cancel·lat o endarrerit diversos vols, mentre que els trens de les línies Regional Sud i R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. Els representants legals dels afectats per l'esvoranc del Putxet i la Generalitat es reuniran el pròxim dimarts, dia 15. La trobada servirà per negociar les indemnitzacions que reclamen els veïns que van haver d'abandonar casa seva el passat 7 de juliol. Mentrestant, els advocats encarregats de la reclamació del bufet Pérez Pozo Toledano ultimen la demanda per danys materials, personals o morals amb la intenció de presentar-la abans de divendres. Maite Boada.
13: Més de dos mesos després de l'esvoranc i ja hi ha una primera reunió agendada entre advocats i el govern català el dia 15 per tal de començar a negociar indemnitzacions. Aquesta setmana l'advocat Pérez Pozo Toledano, que representa el 90% dels afectats, presentarà ja la demanda i això permetrà a la Generalitat reclamar també via judicial a les asseguradores de les diferents empreses que treballen en les obres de la línia 9 del metro. Ara per ara, els usuaris de 18 pisos i locals dels 97 afectats continuen sense poder tornar i no ho podran fer fins al febrer o març del 2027 per danys estructurals detectats en un dels edificis, el del carrer Rubinstein 2. Carmen Pérez Pozo és la consellera delegada del bufet.
9: Cada vez hay más angustia porque no se sabe la hora de volver ni por qué ha pasado ni cómo se van a solucionar los temas. Entonces, cuanto antes empecemos a negociar, hablar del tema mejor.
13: Mentrestant, informa l'especialista en defensa patrimonial, advocats i administració ultimen el contracte de l'enginyer extern que ha de supervisar les obres i que han reclamat els afectats. El seu nom no ha transcendit encara, però es tracta d'un especialista vinculat a l'UPC.
8: I els expliquem també que per l'Ajuntament de Barcelona l'esborrany de la llei d'habitatge europea que presentarà aquest dimecres Brussel·les avala les polítiques del consistori com ara la declaració de zones tensionades i la desaparició dels pisos turístics al 2028. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia.
14: Que la Comissió Europea es fa seu el concepte de zona de mercat tensionat. Reconeix que en les àrees on hi ha una pressió immobiliària que no permet garantir l'accés a l'habitatge, els governs estan legitimats a prendre mesures per poder garantir l'accés a l'habitatge.
8: Brussel·les dona el paraigües a les ciutats per fer aquest tipus de polítiques, però en cap cas les considera obligatòries. Novetats en el cas del crim d'un home a Manresa el passat 1 de setembre. Hi ha hagut més detinguts. Explica'ns, Rosa Quitllet.
15: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Manresa dos menors de 16 anys més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home a la matinada de l'1 de setembre, quan tornava a casa durant la festa major. Amb aquests nous arrestos ja són 4 els adolescents detinguts pel cas. La víctima, un home de 45 anys, veí de Castellnou de Bages, va ser localitzada ferida de gravetat després d'una agressió al carrer de Sant Jaume. Els agents i els serveis d'emergència van intentar reanimar-lo, però no van poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació per aclarir els fets.
8: Més qüestions. La policia catalana continua investigant el presumpte segrest amb tiroteig inclòs enregistrat la tarda de dilluns a Gavà. Sergi Bassoles.
16: Sí, un peculiar i preocupant succés, un presumpte segrest amb tiroteig inclòs, que va tenir lloc dilluns pels vols de 6:15 de la tarda a l'urbanització Cal Espinó de Gavà. Segons que van relatar alguns testimonis que van alertar el 112 en escoltar els trets, un motorista va ser tirotejat pels ocupants d'un vehicle i aquests, acte seguit, l'haurien introduït per la força a l'interior del maleter del seu cotxe i haurien fugit. Posteriorment, relaten fonts de la investigació consultades per Ràdio 4, els assaltants l'haurien abandonat malferit a un barri de Sabadell. La víctima va ser traslladada a un hospital on resta ingressada amb pronòstic reservat, tot i que no es tem per la seva vida. Un cas del que ja s'ha fet càrrec la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos i que tot apunta que es tractaria d'una revenja relacionada amb salut pública, és a dir, amb tràfic de drogues. De moment, però, no hi ha detinguts.
8: I els expliquem que la coalició Crida per Sabadell ha denunciat una agressió d'un agent de la policia municipal a un jove la matinada de dilluns de Festa Major. En un vídeo que han difós a xarxes es veu un agent clavant un cop de colze al jove que cau a terra i tot seguit és detingut per altres agents. Segons destaquen en un comunicat, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria del cos, una actuació que consideren del tot desproporcionada i d'una violència gratuïta i totalment innecessària. La formació demana que es apurin responsabilitats i se suspengui l'agent protagonista dels fets. En esports, el Barça s'estrena a la Champions contra el Feyenoord. L'Spotify Camp Nou acollirà l'enfrontament a 7:15. Més detalls sobre l'actualitat blaugrana. Josep Capel, bon dia.
17: Bon dia. Inici a priori assequible de la competició pel Barça rebent el Feyenoord neerlandès dirigit per l'esblaugrana Giovanni Van Bronckhorst i on també hi és un altre exblaugrana, el lateral esquerre, el defensa Mika Marmol. El Barça afronta la competició en guanya amb moltíssima ambició, com reconeixia ahir mateix Lamin Yamal.
18: Jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
17: Eric García es baixa per sanció per un partit que, com deien, començarà a 7:15 de la tarda. Parlem de Lamin. Lamin, precisament, juntament amb Cubarsí, Rodri i ja l'ex-blaugrana Ferran o el també català del Madrid Cucurella són els nominats a la pilota d'or masculina. Joan García i el català de l'Arsenal David Raya estan nominats com a millors porters i el propi Lamin i Cubarsí com a millors joves. I en categoria femenina, protagonisme també culer, nominades Katakoi, Hansen, Pajor, Patri, Pina i Bruts, a més de les exblaugranes Alexia i Mapi com a millor jugadora, repeteix Cata com a millor portera, Vicky López i Clara Serra Jordi com a millors joves, Pere Romeu com a millor entrenador i el Barça com a millor equip. La gala, recordem, es celebrarà a Londres el pròxim 26 d'octubre.
8: De la cultura, el Teatre Gaudí programarà una desena d'espectacles els dos primers trimestres de la seva nova temporada. Els muntatges aborden des de les relacions d'amistat, famílies i amoroses, fins a futurs distòpics tractats des de la comèdia i el musical. Ens ho explica la Montse Soto.
19: El Teatre Gaudí tanyeix de musical i teatre compromès la seva tercera temporada des de la seva nova direcció a càrrec de la productora Bugambilia Creacions Artístiques. El musical Les Ungles, ambientat en un centre psiquiàtric amb dramatúrgia i direcció de Laura Daza, obre aquesta temporada on destaquen produccions com Lluís i Jordi, de Ben Werthel, dirigit per Sergi Balbel, interpretat per dos tòtems teatrals com Lluís Soler i Jordi Benacolotxa, que es podrà veure al febrer i al març, o l'estrena de Psicòpates, al manual de The Feliwets, però també el monòleg Me no pausa, interpretat per Montse Galobardes, L'estat de la Unió, una reflexió sobre el món de la parella de Nick Hornby, dirigit per Edu Perices, o el musical de mitjà format El tio que odiava els musicals, de Marina Schiaffino. La història del tio que odiava els musicals. Gemma Deusedes, codirectora del Teatre Gaudí, es mostra així d'il·lusionada amb el contingut d'aquesta tercera temporada.
20: I estem molt il·lusionades, la veritat, per aquesta tercera temporada, perquè creiem que portem espectacles que respecten molt la nostra línia com a sala. Estem molt contentes també de les produccions pròpies que projectem. Creiem que portem una temporada molt potent. Els musicals.
8: I avui acabem amb la música de Card. Aquesta nit el K-pop serà el protagonista a la sala Razzmatazz. El grup sud-coreà i farà parada dins la seva gira europea amb una proposta que combina electrònica, hip-hop i ritmes llatins. La formació, integrada per dues dones i dos homes, és una de les poques bandes mixtes d'un gènere que continua guanyant seguidors arreu del món.

0: Mediodía Radio Nacional. Cataluña. Edició migdia. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda, pendents del temporal de pluja que ha carregat amb força, per exemple, a la Quar, al Berguedà, on han caigut 61 litres per metre quadrat, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, amb 43 litres, o a Olot, amb 32. Afortunadament, de moment, no hi ha hagut incidències d'importància i, de fet, Protecció Civil ha demanat aixecar ja algunes de les restriccions de mobilitat. Última hora, Mireia Moreno, bona tarda.
2: Bona tarda, sí, de fet, s'enviarà un nou missatge d'alert a la població de l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental per informar-los que s'aixequen les limitacions a la mobilitat i també a l'activitat sanitària no urgent. Imma Soler, sotsdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil.
3: Demanarem que s'aixequi aquesta mesura de que no hi hagin desplaçaments i també que s'aixequi aquesta mesura de suspendre les activitats sanitàries que no fossin no urgents o no essencials.
2: La resta de mesures, però, es mantenen fins a les 5 de la tarda, una decisió que arriba després que els aiguats s'hagin desplaçat respecte al que estava previst i que el nivell d'alerta en aquestes 5 comarques s'hagi rebaixat. D'altra banda, ja s'ha restablert l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, que portava interrompuda des de les 11 del matí per l'impacte d'un llamp a la catenària Sant Vicenç dels Horts.
1: Gràcies, Mireia. Repassem ara altres informacions amb l'Anna Pujol. Bona tarda, Anna.
4: Bona tarda.
1: Josep Lluís Trapero dimiteix del capdavant dels Mossos d'Esquadra.
4: El director general de la Policia Catalana serà substituït pel comissari Ferran López. La consellera d'Interior, Núria Parlon, agraït el paper de Trapero al capdavant de la policia.
5: Bueno, és una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip.
4: D'altra banda, Sílvia Catà es convertirà en la primera dona que ocupi el càrrec de comissari en cap dels Mossos. Des de l'oposició demanen la compareixença de la consellera Parlon al Parlament per explicar aquests moviments al cos de policia.
1: Queixes entre els usuaris de la línia d'Avant entre Lleida i Barcelona per la reducció de trens.
4: Els usuaris del tren Avant d'aquesta línia denuncien el deteriorament d'aquest servei, amb canvis constants de combois i la reducció de places. També alerten de l'augment de vibracions en alguns trams de la via. Per tot plegat, demanen a Renfe i al Ministeri de Transports una actuació urgent. Kevin Bruck és el portaveu de la plataforma d'usuaris.
6: El problema ara mateix és que van canviant els trens a mesura que els hi va bé, no ho indiquen, per tant, tu vas allí amb un bitllet i resulta que aquell bitllet no... Sí, vas a... Diguem que aquell lloc ja no hi és, perquè és possible que t'hagin de ficar en una plaça que no és la teva, arribes a Tarragona i ha d'entrar més gent i no hi cap i, per tant, han de fer venir un altre tren d'un altre lloc, la manca de freqüències...
1: L'Ajuntament de Barcelona reforça l'estratègia contra els suïcidis i elaborarà un mapa amb els punts de més risc.
4: El consistori estudiarà la possibilitat de col·locar barreres físiques o senyalització amb recursos de suport en aquests punts. Marta Villanueva, regidora de Salut.
7: Això significa actuar abans d'aquest suïcidi, sinó també doncs, actuar davant de les ideacions suïcides, les temptatives i també les situacions de patiment emocional.
4: Tot i que les xifres es mantenen estables des de fa anys a Barcelona, no han parat de créixer les atencions al telèfon de prevenció del suïcidi o al xat de suport emocional per a joves.
1: Mor l'autor i dramaturg Manuel Dueso als 73 anys.
4: El fundador de la Sala Beckett patia una llarga malaltia. Manuel Dueso va representar i dirigir més d'un centenar d'obres d'autors com Shakespeare, Molière o Genet. També va treballar al cinema i la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor.
1: Gràcies, Anna. Tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Ara la informació de serveis. I avui comencem mirant al cel. Aïment, Noelia García.
8: Durant les pròximes hores, molt pendents a Catalunya d'un fort episodi de precipitacions. Aquesta tarda s'esperen ruixats i també

0: Barcelona, a l'autopista AP7 i intensitat a la Riera de Gaià, sentit Tarragona, per un vehicle avariat, un camió que talla un carril, per tant, precaució. A la Nacional 420 hi ha lentitud i aturades a Móra la Nova en tots dos sentits per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral, la B10 i a lentitud de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat amb aturades intermitents i la zona franca al Port en sentit Besòs. I la ronda d'Àlia, intensitat de Collserola Horta en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Edició migdia. Elena Pérez.
2: Fa poc més de 24 hores que ha començat el nou curs a Catalunya. Normalment posem el focus en escoles grans i amb molts alumnes, però avui volem mirar un poble de només 90 habitants que està a la Noguera. L'Ajuntament d'allà ha fet una crida a famílies amb nenes i nens perquè hi vagin a viure i s'han rehabilitat alguns habitatges perquè hi hagi opcions de lloguer. L'equació és fàcil. Si hi ha jovent, hi ha més esperança de que l'escola no tanqui, de que el poble tingui més opcions de per viure en el temps. La nostra companya de Ràdio 4 a Lleida, la Joana Cendra, ha anat fins a aquesta petita escola per conèixer més de prop la realitat dels seus veïns. Bona tarda, Joana.
3: Bona tarda, doncs avui us saludem des de Tartareu a la Noguera. És un poble petit d'uns 90 habitants i hi ha 6 nens a l'escola que aquest curs han permès salvar-la. Però d'aquí un parell d'anys no les tenen totes, ja que alguns d'aquests nens passaran a l'ESO i això suposaria quedar-se amb menys nens i, per tant, l'escola perillaria. En parlem de tot plegat del que suposa per un poble com aquest quedar-se sense escola i de tot el que porta associat darrere amb tres persones que saludo tot seguit i us presento. És la Judit Sorribes, és directora de l'escola de Tartareu. Molt bon dia i benvinguda.
4: Bon dia.
3: La Inés Palou, que és veïna del poble, la mare del Biel, que comença ara...
4: I tres.
3: Uh-huh. I la Lídia Ver, que és alcaldessa del municipi. Molt bon dia també.
5: Hola, molt bon dia.
3: Doncs dèiem que l'escola enguany perviu i sí, l'any vinent també, segurament.
4: Sí, sí.
3: Però que sempre esteu una mica, no, allò al fil ferro, no? Fent una mica d'equilibris per a que això es mantingui viu, perquè l'alcaldessa deia si no hi ha escola, no hi ha poble, no, Lídia?
5: Sí, concretament és així. Si no hi ha escola, no hi ha poble. I si, perquè hi hagi escola, han d'haver-hi famílies joves i en canalla. I si no ve jovent en canalla, doncs el poble també s'acaba de morir. Però, clar, tot és un peix que es mossega la cua. Mm. Les famílies joves venen perquè hi ha escola. Si no hi ha escola, ja no venen, ja ni s'ho plantegen.
3: Com és aquesta escola, Judit? Explica'ns.
4: Bueno, doncs aquesta escola és unitària, és l'escola més petita de l'ASER, que la formen 5 escoles. Ho dic perquè els alumnes no només sempre estan aquí, sinó, com dèiem abans, doncs fan activitats també amb les altres escoles.
3: L'escola de Tartareu forma part de l'ASER del Montsec, que hi ha aquestes altres quatre escoles.
4: Sí, ja som 5 escoles en total, però nosaltres som la petitona. I aleshores, doncs, aquí és una escola unitària, que és que estem tots junts, val? Com que som poquets alumnes, doncs estem tots en una classe. Sí que a vegades es pot desdoblar quan venen itinerants o fer reforços o per assignatures, però si no, doncs estem tots junts, infantil i primària.
3: I això quin avantatge té? És a dir, és positiu perquè pot haver gent que digui, ostres, sempre les mateixes cares, quin avorriment.
4: Bueno, sí, això té coses, com has dit tu ara, sempre som els mateixos, però també té coses molt bones, que és que els petits veuen el que fan els grans i ja sabem que quan ets petit sempre mires el que fan els grans.
3: Imites, sí.
4: Imites. Per tant, doncs, els petits miren el que fan els grans, escolten el que fan els grans i després quan ja arriben, moltes vegades ja ho saben, i els grans ajuden els petits, perquè ells se senten, són com uns valors que ja ho porta l'escola, doncs que clar, els grans t'ajuden a tu a vegades amb els petits, o inclús el surt amb ells, agafa els petits, vine amb mi que jo t'ajudo a fer això.
3: Per això tant, és molt bonic de veure. És una comunitat, no?
4: Sí, és fantàstica. Com una segona família. Això, és com una segona família.
3: Aquesta situació que has descrit ara la coneix molt bé la Inés, que és mare d'aquest nen del Vial d'I3. Tu tens germans, el Vial té germans més grans i això ho has viscut, aquesta transmissió.
6: Sí, ho he viscut amb l'Eran i el Tei, que tenen ara 16 i 14 anys i van a l'institut i s'han educat aquí al 100% a l'escola de Tartareu i ha sigut molt enriquidor perquè al final, com diu la Judit, doncs els grups són molt reduïts. L'ensenyament és super personalitzat i bueno, tenim aquesta proximitat entre les famílies que ens fa ser a tots una unitat.
3: Tu representes una mica la crida que està fent l'Ajuntament ara
6: sí,
3: mateix.
6: Sí, exacte.
3: Tu vas venir, tu i la teva parella vau venir, explica'ns una mica la
6: sí,
3: teva història.
6: Sí, jo i la meva parella vam venir aquí al 2012. Nosaltres en aquell moment vivíem a l'àrea de Barcelona

0: i bueno, els dos teletreballàvem. Llavors teníem molt clar que volíem un canvi de vida, volíem aproximar-nos a un medi més natural per educar els nostres fills, i com coneixíem la zona per haver vingut a fer senderisme, pues vam començar a buscar pobles petitets que tinguessin escola, i buscant vam acabar aquí a Tartareu.
1: Més Inés, no?
2: Sí, no, i tant, vull dir, la veritat és que, bueno, i tant els dos fills que tenen, clar, el bo d'aquí, clar, que l'altre dia no sé si era el té, jo a vegades els confonc pel nom, però te veuen amb un altre i et saluden, i fa una gràcia, perquè clar, sí. És el bo que, és que em dediquen a aquestes escoles tan petites, els valors, com ha dit la directora, són un dels valors que jo crec que s'han de fomentar a tot arreu, però aquí són. Aquí hi són, que és el respecte a la gent gran, perquè no és una persona, tots els padrins tenen nom, tots els padrins saben qui és el nen i el nen sap qui és el padrí, i aquest respecte, i ja t'ajudo a agafar la bossa, això, vull dir, són uns valors que en aquests pobles, i concretament aquí a Tartareu, que és una comunitat molt petita, hi és. No és que s'ensenyi, és que ja ho porten dins, que te troben a Balaguer, et saluden, i aquestes coses és veritat, que és així, vull dir, no és que, a part de que pues, hi ha molts bons mestres, tenen la SER, pues, gràcies a Déu, compta amb molts bons mestres, se fan totes les assignatures, perquè a vegades això de que sigui unitari a vegades no s'entén, però com ha dit la directora, els petits s'admiraien amb els grans i els grans repassen quan ensenyen els petits i surten amb una formació normalment, fins no fa massa, ara no sé com, perquè ha canviat una miqueta la manera de puntuar, però quan anaven a l'institut les notes més altes o els més formats eren alumnes d'aquests pobles.
3: Continuem així. De moment sí.
2: De moment són els més ben formats, perquè és molt pròxim i amb uns valors que continuen, quan van a l'institut aquests valors continuen. I es nota, eh?
1: Això és una publicitat fantàstica, Lídia, perquè la gent vingui aquí.
2: Sí, és que és la realitat.
1: Si algú ens està escoltant i diu i se sent interpel·lat, com en el seu dia li va passar a la Inés, què fa? Què és el que oferiu?
2: Pues bueno, hi ha un parell de vivendes, cases de poble, vull dir, jo crec que no cal, el que vingui aquí no tindrà un palau. Són cases de poble, que viu aquest veí i és on visco jo, una casa de poble, i bueno, amb uns alquilers pues, molt adequats, vull dir, i després, ja que dic, a part de tindre l'escola, pues, ja la poder fer teletreball, perquè aquí es pot, com la Inés, ella treballa en un, me sembla que és, no sé on està la teva empresa,
0: un laboratori, és internacional,
2: per això és una noia que també viatja per tot el món, o sigui, però ella teletreballa i no hi ha cap problema, es pot oferir això, es pot oferir vivenda, l'escola, i a més d'altres serveis, perquè bueno, hi ha un local social, us falta una miqueta el transport, que és una cosa que s'està lluitant molt també des del Consell Comarcal, però bueno, sí que venen dos autobusos quasi diaris, i després que estem a un quart d'hora, 20 minuts de Balaguer i a 40 minuts de Lleida, m'entens, que no hi ha cap problema.
1: Doncs Lídia, Judit, Inés, moltíssimes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres, molta sort, i a veure si d'aquí 2 anys venim i podem explicar que hem girat la druida.
2: Molt bé.
1: Moltes gràcies.
4: Edició migdia.
5: Vincles, dèiem, és l'exposició central de l'espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, situat al costat del monestir, on obres de la col·lecció Thyssen dialoguen amb peces de Modest Cuixart en el marc de la commemoració del centenari del seu naixement. Idea i direcció de qui el va tenir de mentor, Pilar Giró. Ens ho explica l'Agnès Batllà.
6: Sent estudiant d'Història de l'Art a principis dels 90, Pilar Giró va haver de fer un treball d'investigació sobre art contemporani català. Va ser Brossa qui li va presentar Cuixart, perquè li va dir que ella, sent de Sant Feliu de Guíxols i Cuixart de Palamós, ho tindria més fàcil per no haver de baixar a Barcelona. I així va néixer una amistat fins al dia que va morir. Ara Giró li rendeix homenatge amb una exposició anomenada Vincles, on fa dialogar l'obra del seu mentor amb una sèrie d'artistes que ell mateix li va presentar.
7: I això em va portar, doncs, que després, clar, Cuixart és, i aquí em presenta Arnau Puig, també tinc la sort de conèixer a Josep Terrats i també a Mar, la vídua de Joan Pons, amb qui encara tinc una bona amistat.
6: I aprofitant aquesta mirada transversal, li fa un homenatge de 6 dècades de trajectòria relacionades a nivell formal, cromàtic, simbòlic, material o històric, amb artistes com Joan Pons, també fundador de Dau al Set com Cuixart, Luis Feito, Olga Sakharov, Joan Cardona, Maria Girona, Eliseu Meifrent o Francesc Miralles. Sílvia Arnau és la directora de la Fundació Modest Cuixart.
8: El pes més important de d'aquesta exposició és la recuperació d'una sèrie de pintures que fa molt de temps que no les veiem com a fundació, que val molt la pena redescobrir. Modest Cuixart és un dels referents de la història de l'art contemporani català.
6: Vincles, Cuixart, conversa amb la col·lecció Carmen Thyssen, es podrà veure al Palau de l'Abat, al monestir de Sant Feliu de Guíxols, fins al 18 d'octubre.
5: Són 3:15, temps pels esports. Marga Lluc, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
5: Esports.
9: El Barça debuta aquesta tarda a la Champions 2026-27, gran objectiu de la temporada que resisteix des de 2015 i ho farà davant el Feyenoord anglès amb il·lusions renovades i nous fitxatges que han demostrat ja poder motivar l'afició. Una Champions que va començar ahir amb la victòria amb xiulets de l'afició del Real Madrid sobre l'Inter. En parlem de seguida i també de la resta de l'actualitat futbolística i poliesportiva. Comencem. I el que dèiem, tot preparat perquè s'aixequi el taló de la Champions 26-27 al Camp Nou, amb una mirada, això sí, posada al cel, per si la pluja respecta o no el primer partit contra el Feyenoord, tot i que ara sembla que les previsions són millors. Avui, a 6:45 de la tarda, horari poc habitual, i ja tenim convocatòria. Germà García, bona tarda.
10: Què tal, Marga? Bona tarda. Sí, una convocatòria que no ofereix cap novetat respecte al que estava previst. Entra Brian Fariñas, que va viatjar, de fet, a València, però com tot sigui que eren 24 jugadors, va ser el descartat. Per tant, és la novetat en aquesta convocatòria de 23. I les baixes ja conegudes d'Eric García, que recordem està sancionat per aquest partit. Malgrat portar la màscara protectora, podria jugar el proper diumenge al Ciutat de València contra el Llevant, però avui està sancionat. A més de Frenkie de Jong i Rooney Bardaghi, que estan lesionats. Continua sense entrar a la convocatòria Visibu, el jugador que encara està entrenant amb el conjunt filial. D'aquesta manera tenim que jo crec que hi hauran rotacions en el partit d'avui i sí. A més tenint en compte que entrem en la dinàmica de jugar dos partits cada setmana, per exemple, jugadors com Christensen podria entrar en lloc de Gerard Martín, podria entrar Cancelo a lateral esquerra en lloc de Xavi Espar, i en el mig del camp Pedri i Rodri apunten a titulars i podria entrar també Dani Olmo per donar descans a Fermín López, que ho ha jugat tot. I a la banda esquerra de l'atac, jo crec que Adeyemi avui podria entrar per Anthony Gordon per formar doncs, la tripleta atacant amb Lamine Yamal i Rafinha. Això és el que en principi s'espera, les rotacions de cara al partit d'avui. Escoltem-nos tant Hansi Flick tot parlant en les darreres hores de l'objectiu que tenen fixat aquesta temporada després d'haver guanyat amb ell dues lligues, les dues consecutives, les dues últimes. Ara el gran objectiu s'ha de centrar, sens dubte, a la Champions League. Escoltem Flick.
11: Al final, tots els equips grans, tots els clubs grans, volen guanyar aquesta Copa, perquè és la millor competició, i jo crec que nosaltres tenim la qualitat per guanyar-la. Però és un camí molt llarg, i tot just ara comença, i haurem de demostrar-ho. Ho estem fent a la Lliga, però ho hem de demostrar també a la Champions, i és el que volem fer.
10: En la mateixa línia es mostrava Lamine Yamal ahir en la conferència de premsa, tot parlant de que, evidentment, aquest ha de ser el gran objectiu d'aquesta temporada. L'escoltem.
12: Jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
10: Un Lamine que, recordem, és capità aquesta temporada. Sí. És el cinquè capità. Els dos primers els va triar en Hansi Flick, com són Rafinha i Pedri, i els altres tres, el vestidor, que van escollir per aquest ordre a Eric García, Frenkie de Jong i a l'últim Lamine Yamal. Parlava d'aquesta capitania Lamine Yamal.
12: Bueno, és un orgull ser capità del Barça i amb 19 anys. Estic molt agraït a tots els meus companys. És un càrrec que em fa més responsable. Aquí tinc 19 anys igualment, però bueno, estic molt content i sempre intentaré donar el millor per l'equip.
10: Un Barça que hi ha una dada curiosa i és que sí? No ha perdut mai a casa en partit oficial contra equips neerlandesos. N'han passat uns quants al llarg de la història, com eren l'Ajax, el PSV Eindhoven, l'AZ Alkmaar, el NEC Nijmegen, l'Utrecht i també el Feyenoord, que serà el rival d'avui, i amb el que es va enfrontar la temporada 74-75 a l'antiga Recopa d'Europa, i on en aquell partit, que el recordarà molta gent, encara en blanc i negre es veia per televisió, va marcar un hat-trick Charlie Rexach. Doncs avui veurem veurem com li surten les coses a aquest Barça, repeteixo, en el seu debut avui contra un Feyenoord que és també d'un vell conegut, com és Gio van Bronckhorst, sí? Va ser lateral esquerre del Barça, recordem, entre 2003 i 2005, va aixecar a més la Copa d'Europa que va guanyar el Barça a París, precisament aquell any 2006. Primer que ell era, efectivament, i per tant, doncs, és un home que coneix perfectament també la casa per dins, i a les seves files té dos jugadors espanyols, un d'ells també han passat blaugrana, Mica Mármol, el lateral esquerre, que recordem va jugar al Barça B, també ho va fer a l'Andorra, l'any passat va jugar a la Unió Deportiva Les Palmes, i avui apunta com a titular en el lateral esquerre. Això significaria que hauria de cobrir les pujades de Lamine Yamal, i sobre aquest aspecte de tapar a Lamine Yamal i del Barça en si, ell parlava del favoritisme que té el Barça, que el considera molt favorit per aconseguir el títol aquesta temporada. Escoltem Mica Mármol.
13: Bueno, el Barça, que siempre es uno de los favoritos para llevarse esta competición, pero bueno, respecto a la primera pregunta, creo que el Barça siempre ha sido un club que apuesta por la cantera y se está demostrando todos los jugadores que están saliendo.
10: Doncs ja deia que hi ha un altre espanyol en el Feyenoord, que serà, a més, davanter centre avui, que és Nacho Ferri, un valencià. El seu capità és Luciano Valente, que és un italià, un italo-neerlandès. Té el gran dubte de la seva figura, com és Musa, que és el davanter. Si no jugués ell, jugaria Diarra per la banda esquerra, i en el mig del camp, doncs, en principi juguen amb un 4-3-3. Veurem, perquè algun retoc podria fer Gio van Bronckhorst en aquest debut. Venen també en 4 baixes, importants algunes d'elles. El partit, com et deia, Marga, doncs començarà a 6:45 de la tarda a l'estadi. La previsió és de pluja, ara en aquests moments plou una mica, no massa, però diuen que a l'hora del partit podria ser una pluja considerable la que caigués sobre l'Spotify Camp Nou, amb l'arbitratge de Sven Jablowski, que és un col·legiat alemany. Aquest partit comença a 6:45 de la tarda, Barça-Feyenoord.
5: Doncs esperem que sigui una bona estrena i que l'aigua no l'espatlli massa. Gràcies, bona tarda.
10: Bona tarda.
5: Ahir el Real Madrid va derrotar l'Inter de Milà per 2-1, però va escoltar xiulets d'una part de l'afició pel joc de l'equip, que es va veure beneficiat per dues errades greus de la defensa i el porter de l'equip italià pels gols d'Mbappé i Valverde, Santim Mourinho.
14: Partido loco, una locura que no me gusta, me gusta mucho más poder marcar 5 o 6 o 7, pero tener el control absoluto y no necesitar de un portero absolutamente increíble.
5: De la seva banda, el Betis va guanyar 2-3 al camp del Lille francès en la seva tornada a la màxima competició continental 21 anys després i amb dos gols del català Marc Bartra. El Villarreal, en canvi, va perdre 3-2 al camp del Dortmund. La primera jornada de la Champions ha coincidit amb les nominacions per la pilota d'or aquest any amb molts jugadors i jugadores del Barça. En categoria masculina, Lamine Cubarsí Rodri, a més Ferran, destaca l'absència de Pedri Rafinha. En femení, Caroline Graham, Pati Guijarro, Eva Pajor, Claudia Pina, Catacoll i Esme Brooks, a més d'Alexia Imapi, destaca l'absència d'Aitana Bonmatí, vigent pilota d'or, que també ho va ser el 23 i 24. Com a millors porters, Joan Garcia i Cata Coll. I l'Espanyol prepara el seu partit de la cinquena jornada de Lliga dissabte a 4:45 de la tarda a Pamplona contra Osasuna, on intentarà tornar al camí de la victòria després de 3 partits sense guanyar amb 2 derrotes i el darrer empat contra el Sevilla. El d'Osasuna serà el primer de 3 partits aquesta setmana. N'ha parlat el jugador Javi Hernández.
15: Bueno, no, nosotros nos enfocamos en cada partido, en ganar cada partido y eso, yo creo que es muy pronto para calificarlo así, pero vamos, yo creo que nosotros tenemos que hacer lo que venimos haciendo con las cosas claras y ir a ganar cada partido. Entonces no pensamos más allá de Osasuna ahora. Cuando juguemos contra Osasuna pensaremos en el Rayo y después en el Elche.
5: En handbol, avui debuta la Champions al Barça, vigent campió contra un equip que s'estrena a la competició, l'Arus Danés, i just l'endemà que s'anunciés la renovació de l'entrenador Carlos Ortega.
16: Partint de zero, jo crec que hi ha molts equips, molts clubs que han fet una gran aposta per arribar, any tras any. Nosaltres hem arribat els últims 6 anys a la Final Four, però no és gairebé fàcil. Volem continuar així, però és difícil.
9: Doncs això deia Carlos Ortega, el partit aquest vespre, i ell renovadat fins al 2031. També s'estrena el Granollers a la Lliga Femenina contra l'Oviedo. En bàsquet, a jugar a la Lliga Catalana Tarragona, comença la primera jornada a 2:15 Lleida Joventut i a les 9 Andorra Manresa, i en motor Toni Bou, que recordeu ha guanyat el seu 40è títol del món en trial, va parlar ahir a Radio Gaceta de los Deportes.
17: Soy un Toni Bou que he conseguido todos mis sueños, lo mejor que he vivido del deporte que amo, de mi pasión, que eso es lo más importante, más que ganar, y disfrutarlo, ¿no? Porque yo creo que si algo me ha llevado aquí es que lo paso muy bien encima de la moto, que me gusta mucho lo que hago y que no me cuesta el intentar, pues, cada año ser mejor e intentar conseguir el máximo.
9: Doncs Toni Bou, que responia a la pregunta de com havia canviat aquest primer Toni Bou, el que ha aconseguit 20 mundials en categoria a l'aire lliure i 20 en indoor. Toni Bou, una gran figura catalana del motor. La Federació Espanyola de Futbol donarà suport als tractaments a jugadores internacionals i àrbitres per accedir a opcions com la fecundació in vitro o la congelació d'òvuls per facilitar la seva maternitat. Aquest és un tema que ja fa dies que se'n parla i que ara s'acaba de fer oficial. Estem en contacte amb la presidenta del Sindicat Majoritari de Futbolistes, FUTPRO. Ella és la catalana Marta Perarnau, per saber, doncs, què n'opinen des del sindicat. Marta, què tal? Bona tarda.
18: Hola, bona tarda a tothom.
9: Què és per tu aquesta decisió?
18: Doncs mira, Marga, crec que és una decisió que, si s'entén amb tot el context que hi ha darrere, és una decisió molt positiva. Uh-huh. Primer de tot, perquè és algo que les jugadores han volgut o volen i han demanat. Llavors ja. És algo que estem posant a disposició de la jugadora. Però per altra banda, també, que crec que ha sigut el conflicte principal, uh-huh, perquè no està havent, o havent-hi ara mateix, imposició. Uh-huh. I això ho vull aclarir, que sempre nosaltres serem les primeres que, en el cas que hi hagués una imposició per part d'una federació d'un club, serem les primeres en aixecar la mà i dir: ep, escolteu, què passa aquí, protegim a la jugadora. Uh-huh. Ara mateix no és així, però no és així per al treball que portem fent moltes de les entitats durant anys. Quin és aquest treball? Que les condicions laborals ara mateix d'una jugadora que vulgui ser mare i es quedi embarassada estan molt protegides. Uh-huh. Estan molt protegides en el sentit de que si es queda embarassada se la té que renovar automàticament sempre que ella vulgui, té ajudes econòmiques per la llar d'infants durant els 3 anys de vida del menor, té ajudes també a la conciliació familiar i laboral i també durant el procés de l'embaràs. Vull dir, hi ha moltes ajudes i moltes garanties ja recollides que, entenent això, que la futbolista ara mateix tingui al seu servei també, doncs, una possibilitat de vitrificar òvuls o de quedar-se embarassada durant la carrera, doncs agafa molt més sentit.
9: Clar, és a dir, quan dius que no és una imposició, és a dir que una jugadora, perquè està protegida, com tu explicaves, pot quedar-se embarassada sense necessitat de dir: no, m'acullo això que m'estan proposant i congelaré òvuls o alguna cosa així, sinó que pot fer-ho en principi sense que això suposi una interrupció definitiva de la seva carrera.
18: Efectivament, que crec que l'objectiu té que ser aquest, no? Uh-huh. Ara bé, tot això passa sempre per la llibertat absoluta, que crec que té que ser la base principal, llibertat absoluta de que la jugadora decideixi què vol fer. I crec que també, doncs, tira una mica enrere la por que ara mateix crec que sí que tenen les futbolistes, i és a la tornada. Uh-huh. I tenim casos com el de la Marta Corredera, doncs, que ha sigut una jugadora que durant la seva carrera s'ha quedat embarassada i no ha pogut tornar, o no l'han deixat tornar amb les millors, no, amb les condicions que ella tenia, i uh-huh, i que és un exemple que a mi em fa molta tristesa, no?
9: Ja, i es va haver de retirar.
18: Correcte, uh-huh, es va haver de retirar.
9: Ja. Escolta, Marta, i ara que treus aquest tema, aquesta mateixa setmana hem sabut, en aquest cas és waterpolo, no és futbol, però és una esportista catalana, la Maica García. El Sabadell no li ha renovat el contracte després d'estar 32 anys des de que era una nena petita al club i ser la gran capitana. La Sabadell diu que no és per això, però tornava després d'estar de baixa per maternitat. Què en penses?
18: Efectivament, i aquests són els casos precisament que a mi més tristesa em genera. Uh-huh. És veritat que que jo tinc un, entre cometes, un privilegi, no?, que és el món del futbol. Uh-huh. I en aquest sentit crec que som pioneres amb drets i condicions laborals de les jugadores, perquè tenim un conveni col·lectiu, i ara mateix la jugadora sí que està protegida. Què passa? Que la Maica, bueno, podríem dir a nivell legal que ho estava, que sí, que no, però no deixa de ser, doncs, un club que no ha tingut que recorrir a un conveni col·lectiu específic de les jugadores
19: i que ha fet això que per mi és innombrable o impensable, no només perquè estem parlant d'un ser humà, sinó per a sobre la figura que era en aquest cas la Maica.
20: Estem absolutament d'acord. Gràcies, molt bona tarda.
19: Gràcies
20: doncs,
19: a vosaltres, Marga.
20: Gràcies. Marta, un apunt abans d'acabar, i és que en tenis Marcel Granollers, el català, i el seu company Horacio Ceballos han classificat pels quarts de final de l'Open USA del Gran Slam dels Estats Units, després d'eliminar els argentins Máximo González i Andrés Molteni en el seu camí cap a la defensa del títol a Nova York. Cal recordar que Granollers i Ceballos van guanyar la temporada passada el títol, per tant, el defensen. De moment esperen rival pels quarts de final en el duel entre les nord-americans Samuel Filin i Carpico i els britànics Salibori i Ram. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: Más cosas, es el intento por recuperar el pulso de la agenda pública. El presidente del gobierno inicia en Televisión Española gira de entrevistas, explicaciones sobre la gestión de la crisis en Ceuta y sobre el futuro político del país. Él quiere formar parte de ese futuro, ser el candidato en 2027. Cuando toque esta tarde, el Ejecutivo va a trasladar los documentos que avalarían el relato de la Moncloa sobre el asalto a la frontera ceutí. Sandra Gallardo, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Horas antes de conocerse esos documentos desclasificados, dice Pedro Sánchez que no tiene nada que ocultar, que ha estado al pie del cañón, pide al PP que arrime el hombro en Ceuta y su autocrítica la dirige a los servicios de inteligencia.
3: Podamos ver en el mundo digital el cómo se pueden producir estos movimientos tan importantes como se dieron los días 30 y 31 de julio, creo que es uno de los elementos que tenemos que mejorar.
2: Faltó prevención, ha reconocido en esa entrevista en Televisión Española, en la que sigue sin ponerle fecha a la visita del rey a Ceuta, tampoco desvela cuándo serán las elecciones.
3: Es que lo haré en el momento en el que más convenga el interés general de los españoles y españolas.
2: Dice que está con fuerza para repetir en 2027, contará con Zapatero en campaña porque confía en él y el día de la declaración de la gerente del PSOE ante los tribunales.
3: Yo no sé si nos imputarán o no nos imputarán, pero yo le puedo garantizar que no hay financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español.
2: Afronta un panorama judicial complejo. Sánchez, que ha reprochado al Supremo su decisión sobre la ley de nietos.
0: Todo esto en Televisión Española después de la sesión de control en el Congreso. Primera, Rosa Perarnau, buenas tardes. Este es el parón veraniego.
4: Buenas tardes, Carlos.
0: Y nuevo choque, claro, con Alberto Núñez Feijóo.
4: Sí, el líder de los populares ha vuelto a acusar a Sánchez de no proteger a España, de ser un presidente sometido, y le exige urnas.
5: Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Si la gerente canta, usted se va. Si Ábalos canta, usted se va. Si Zapatero canta, usted se va. Si Julio Martínez, si Gertrudis, si la directora general de la Guardia Civil canta, usted se va. Y si Marruecos canta, usted se va.
4: Y con Marruecos ha atacado también el líder de Vox, Abascal, culpa a Sánchez de dejarse chantajear por Rabat.
6: ¿Está usted siendo chantajeado por Marruecos? No se preocupe, que es una pregunta retórica, no la conteste, que además le veo muy tenso.
7: Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
0: Son titulares políticos de este 9 de septiembre en el que estamos mirando al cielo, a las tormentas, lo peor en el litoral mediterráneo.
4: Sí, Baleares y la Comunidad Valenciana se espera una tarde complicada. En Cataluña ha estado lloviendo con ganas durante la mañana. La incidencia más destacada, la interrupción de la alta velocidad.
0: Cortada durante 2 horas, no ha circulado ni un ave entre Barcelona y Madrid. El servicio se ha restablecido hace 1 hora. Vamos a ver cómo están las cosas. Mireia Moreno, buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes. Ya se ha restablecido esta circulación ferroviaria que, como decía, se ha estado interrumpida durante 2 horas. Por el efecto de un rayo sobre la catenaria en San Vicenç dels Horts. Por otro lado, Protección Civil ha mandado ya un nuevo mensaje, es alerta a la población para informar que se levantan las restricciones que estaban vigentes hasta ahora de movilidad y que se retoma toda la actividad sanitaria en las 5 comarcas, Vallès Occidental, Alt Baix Penedès, Garraf y Baix Llobregat. En estas zonas se ha rebajado ya el nivel de alerta de 5 a 4 sobre 6, lo ha explicado Inma Soler, subdirectora de Emergencias de Protección Civil.
9: Permitir en estas comarcas donde se había avisado que ya no es necesaria esta limitación a la movilidad, pero siempre teniendo en cuenta que aún queda una posibilidad de que haya lluvias localmente intensas, con lo cual sí que pedimos precaución, pero no esta eliminación en total de la movilidad.
8: La previsión es que las lluvias vayan remitiendo durante las próximas horas.
0: Aparte de las lluvias, lo habrán notado, bajón de temperaturas, próximas horas con cierto peligro por esa cantidad de precipitación que puede caer en Baleares, también en el Levante. Jacob Petru, buenas tardes.
10: Buenas tardes, siguen las tormentas, aunque las de Cataluña van claramente a menos, no desaparecerán todavía, sobre todo en el Pirineo y más en el Pirineo Oriental pueden descargar con fuerza más de 40 litros en menos de 1 hora, pero la situación más complicada se dará en el centro y sur de la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia y al este de Andalucía, así como en las Islas Baleares. Hablamos de tormentas fuertes, acompañadas de lluvias torrenciales, de granizo de tamaño grande y de fuertes rachas de viento, sin descartar que se produzcan reventones térmicos e incluso algunas mangas marinas. Una situación que se prolongará durante la próxima madrugada y mañana por la mañana. Poco a poco irán desapareciendo estas precipitaciones. A partir de mañana, con un tiempo muchísimo más estable, vuelve el sol a todo el país y, como respuesta, a partir del jueves, temperaturas en ascenso. El fin de semana volverá a hacer calor, pero no tanto como el que tuvimos a principios de semana.
0: Gracias, Jacob. Ya saben, máxima precaución, porque esta tarde vamos a tener prácticamente de todo a orillas del Mediterráneo. 2:04, 1:04 en Canarias. Lo siguiente nos sitúa en Bruselas, Comisión Europea, que acaba de presentar su propuesta para intentar atajar el mayor problema para los españoles.
4: Sí, Rosa. La vivienda. El Ejecutivo Comunitario quiere dar herramientas a los estados para que puedan poner coto a los pisos turísticos y aumentar la oferta de alquiler. Vamos a ver qué medidas contempla esa futura ley de vivienda asequible que acaba de presentar Bruselas. Corresponsal David Videro, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Bruselas marca el terreno de juego. Permitirá limitar los alquileres vacacionales, pero solo en las zonas tensionadas. Habrá criterios comunes para identificarlas. Será necesario dedicar 8 años o más del salario para comprar una vivienda. El problema debe haberse agravado desde hace tiempo y sin visos de arreglarse en el corto plazo. Los ayuntamientos tampoco tendrán carta blanca en estas zonas tensionadas. Bruselas deja claro que las medidas deberán ser proporcionadas, temporales, y se debe acreditar que los Airbnb perjudican el precio y la disponibilidad de la vivienda en los 3 años anteriores. Por cierto, esto no se va a aplicar a las medidas ya aprobadas por los ayuntamientos.
12: We are not imposing obligations.
11: La vicepresidenta Rivera insiste, Bruselas no obligará a las administraciones locales a actuar, solo les va a dar cobertura legal, también para restringir la compraventa de segundas viviendas en las zonas tensionadas.
0: Y los sonidos, los gestos también en Noruega. En la Catedral de Oslo, despedida al rey Harald V, un funeral multitudinario. Están los reyes Felipe y Leticia y está la enviada especial de Radio Nacional de España, Lucía Yeste. Lucía, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en este preciso instante acaba de finalizar ese funeral. Los jóvenes militares que portan el féretro con los restos de Harald están abandonando la Catedral de Oslo. Un funeral que comenzaba hace una hora con un minuto de silencio seguido en toda Noruega como homenaje al rey Harald, muy querido en su país. Un funeral que, con mucha música y al que, como dices, han asistido los reyes Felipe y Leticia y la reina Sofía, nos ha dejado muchas imágenes, porque la sobriedad y la austeridad de los países escandinavos no han obstruido, no han excluido la solemnidad y la emoción que hoy hemos visto, sobre todo en la reina viuda, la reina Sonia, que ha depositado una rosa roja sobre el féretro de su marido, que contrastaba con el blanco impoluto del resto de flores que han adornado esta catedral de Oslo. También ha destacado la presencia de la actual reina Mette Marit, que pese a su delicado estado de salud ha acompañado a su marido. Todos muy emocionados. Eso dentro de la catedral, y fuera las calles de Oslo absolutamente llenas de ciudadanos que ahora verán cómo el cortejo se dirige hacia el castillo fortaleza de Akershus, donde recibirá sepultura. Tras ese entierro, la familia real española volverá directamente a Madrid.
0: Gracias, Lucía, y vamos con la economía. Mercados, Inditex cae en bolsa en torno al 4%, a pesar de haber obtenido casi un 7% más de beneficios en los primeros 6 meses del año. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
14: Buenas tardes. La compañía textil baja con mucha fuerza, se hunde ya casi un 5% después de haber presentado sus cuentas del primer semestre del año, que han quedado algo por debajo de lo esperado en la partida de beneficios. La fuerte caída de Inditex se une a la del sector bancario, con descensos de más del 3% hoy para el Santander, CaixaBank, Bankinter, y con esto el IBEX 35 retrocede casi un 2,5% hasta los 19.500 puntos. Mal día para todas las bolsas europeas, descensos del 2% en la mayoría de los casos, presiona la última subida del petróleo, el Brent avanza más de un 2,5% y supera por primera vez desde finales de mayo la frontera de los $100 por barril.
0: Y los combustibles, Mercedes Ruiz, por las nubes.
15: Sí, el litro se paga de media, el litro de gasolina por encima del euro con 83, según los registros del geoportal de gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica. Es el precio más alto en lo que va de año y un 24% más caro que a finales de febrero, cuando comenzó el conflicto en Oriente Próximo. La gasolina acusa además que desde el 1 de septiembre la rebaja fiscal sobre el impuesto de hidrocarburos es de 5 céntimos frente a los 10 que tenía antes. Llenar un depósito medio de gasolina cuesta ahora más de 100 euros, casi 6 más que hace 9 días. El diésel, para el que la rebaja fiscal ha vuelto a ser de 20 céntimos, sí bajó al principio, aunque ahora se paga de media 1,80 euros, es un 2% más caro que hace una semana.
0: Y Carlos Alcaraz, en el US Open se acaba su periplo, pero está sano y nos ha tenido Alex Pita toda la madrugada pendiente de ese gran partido. Buenas tardes.
16: Buenas tardes. Sí, ha perdido 10-7 en el super tiebreak del quinto set ante Shelton, pasada las 3 de la madrugada en Nueva York, pero como decías, después de 4 meses fuera, pues ha dejado por lo menos la mejor cara. Ha vuelto con buen estado físico.
17: En general nos vamos contentos, con la cabeza bien arriba, nos vamos sanos y con ganas de seguir mejorando, de volver a las pistas y ya pensando en lo que queda de temporada, que ya hay ganas.
16: Esa es la mejor noticia, Carlos.
0: Pues lo ampliamos y lo contamos todo aquí en Mediodía. Ahora la información territorial.
1: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
8: Molt bona tarda, continuem mirant el cel. Això que escolten és la pluja que ha caigut a Olot, fins a 32 litres per metre quadrat, 61 a la Quar, al Berguedà, i 43 a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. Tot i això, la situació millora i la Generalitat ha aixecat algunes de les restriccions de mobilitat que afectaven el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i Baix Penedès. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
9: Demanarem que s'aixequi aquesta mesura de que no hi hagin desplaçaments i també que s'aixequi aquesta mesura de suspendre les activitats sanitàries que no fossin no urgents o no essencials.
8: A hores d'ara, per cert, ja s'ha restablert la circulació de l'AVE Madrid-Barcelona després d'arreglar la catenària Sant Vicenç dels Horts, que havia quedat malmesa aquest matí per culpa de la pluja. I en plana política, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, dimiteix el seu càrrec. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no ha volgut entrar en especulacions. Ha dit que ella estava satisfeta amb la seva feina, tot i no haver estat sempre d'acord amb ell.
18: No he vingut a fer interpretacions, he vingut a comunicar decisions, he vingut a explicar per què es produeixen els canvis, per una decisió personal del director Trapero. Òbviament, jo estic contenta de la seva feina, ho està el president.
8: El comissari Ferran López, qui va liderar el cos durant el 155, serà el substitut de Trapero. L'altre canvi que s'ha fet públic avui és el de Sílvia Catà, qui passarà a ser la nova comissària en cap en substitució de Miquel Esquius, el qual es jubilarà en breu. Serà la primera dona en ocupar aquest càrrec. De fet, segons fonts de la conselleria, consultades per aquesta emissora atribueixen la dimissió de Trapero a una disparitat de criteris sobre qui havia de substituir a Miquel Esquius. Salutacions als serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció i el Santi García al control central. Moment ara per la informació de serveis. Veiem si millora la previsió, com dèiem. Aïment, Noelia García.
19: Durant les pròximes hores, molt pendents de Catalunya d'un fort episodi de precipitacions. Aquesta tarda s'esperen ruixats i tempestes localment molt fortes amb calamar-se. Molta precaució al litoral central i al Pirineu de Girona. Avís taronja i perill important per pluges que podran ser torrencials i acumular més de 60 litres per metre quadrat durant una hora. Les precipitacions aniran remetent al vespre, excepte el litoral central, on continuaran fins la matinada. Avui baixen notablement les temperatures. 26 graus a Girona, 29 a Barcelona i a Tarragona i 31 graus a Lleida.
8: I com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Mireia Camats.
20: Hola, bona tarda. A hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però destacar-vos que la Nacional 2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit Barcelona, en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral, la B10 i a l'Amplitud, i a trotes intermitents de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca al Port en sentit Pesós. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Edició migdia. Elena Pérez.
8: Protecció Civil ha enviat un nou missatge SLR a la població del Vallès Occidental, Baix Llobregat, Alt i Baix Penedès i Garraf per informar la població que s'aixequen les restriccions de mobilitat i es reprèn tota l'activitat sanitària. Decisió que arriba després que hagi rebaixat el nivell d'alerta en aquestes cinc comarques. La previsió és que el temporal de pluges vagi a la baixa durant les properes hores. Mireia Moreno, bona tarda.
21: Bona tarda. Sí, l'alerta del Pla Inuncat continua activada, però la disminució del perill ha permès aixecar les limitacions de la mobilitat i reprendre l'activitat sanitària en aquestes cinc comarques. Tot i així, Protecció Civil reitera el missatge de prudència arreu del territori. Imma Soler, sotsdirectora de Coordinació d'Emergències. Sembla que no podem escoltar aquest tall de la sotsdirectora de Coordinació d'Emergències que, com explicava, reitera aquest missatge de prudència arreu del territori. D'altra banda, ja s'ha restablert la circulació d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, que ha estat interrompuda, recordem, durant dues hores aquest matí a causa de l'impacte d'un llamp sobre la catenària Sant Vicenç dels Horts. També s'ha cancel·lat una trentena de vols a l'aeroport del Prat. Aquestes alteracions a la mobilitat han estat fins ara les incidències més destacades del temporal a Catalunya. Les tempestes s'han mogut respecte a la previsió inicial i s'han desplaçat cap al nord del territori. En punts del Berguedà s'han acumulat 61 litres per metre quadrat. A Olot s'han acumulat 32 litres. El telèfon d'emergència 112 ha rebut 214 trucades fins les 12 del migdia per incidències relacionades amb els aiguats i els bombers han fet una cinquantena d'actuacions. La previsió és poder donar per finalitzat l'episodi aquest vespre. Gràcies, Mireia. Doncs l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura denuncia que els negocis que ofereixen el servei menjador escolar no reben cap compensació en jornades en què se suspèn l'activitat escolar per la meteorologia. Les despeses es mantenen, però no facturen. Ha parlat a Ràdio 4 Pep Montes, gerent de l'associació.
2: Un cas aïllat, puntual, amb un curs, doncs no seria un gran problema, però quan es van repetint aquestes situacions i tot fa preveure que en el futur es produiran cada cop amb major freqüència, doncs això es converteix realment en un problema de sostenibilitat econòmica per al servei.
21: Des de l'associació xifren en prop de 60.000 els menús que les empreses han perdut aquest dimecres a causa de les restriccions a 5 comarques. I una altra de les notícies del dia és la dimissió del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha presentat aquest matí la seva renúncia. Sergi Bassoles.
3: Una decisió, la de Trapero, que ha generat sorpresa, segons ens confirmen fonts consultades, entre els alts comandaments de la policia catalana i els alts càrrecs d'interior. La consellera Núria Parlon, però, ho sabia des de finals d'agost. Una decisió que la titular d'interior, en una compareixença aquest matí al Palau de la Generalitat, ha atribuït a motius personals del major.
22: Bueno, és una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar.
3: La consellera ha dit que li hauria agradat que Trapero, que portava 2 anys al càrrec, hagués acabat el seu mandat. Fonts d'interior i policials consultades per aquests micròfons, però, situen el pas al costat del major amb les tensions ocasionades els últims mesos amb la consellera. Unes friccions que haurien començat amb la polèmica infiltració de 2 mosses en una assemblea de docents al maig en plenes protestes del col·lectiu, però que haurien esclatat per les desavinences en el relleu del comissari en cap Miquel Esquius a les portes de la jubilació.
22: Nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip.
3: Josep Lluís Trapero, encara avui director general fins al proper 15 de setembre, quan ho farà efectiu el Consell de Govern, ha demanat tornar a la divisió d'avaluació de serveis dels Mossos d'Esquadra.
21: Continuem amb tu, Sergi, perquè Ferran López substituirà Josep Lluís Trapero i la comissària Sílvia Catà serà la nova cap del cos.
3: Doncs pel que fa als canvis, com deies, el nou director general de la policia serà Ferran López. Interior, doncs, torna a apostar per un perfil policial per ocupar aquest càrrec de marcat perfil polític. López, amb 3 dècades de trajectòria dins el cos, ha ocupat diversos càrrecs, tant operatius com de comandament i coordinació. Destaca el seu pas pel GEI, el grup especial d'intervenció, també que va ser cap de la comissaria de l'Hospitalet de Llobregat, cap de la regió policial metropolitana sud, o, entre d'altres, també va coordinar la comissaria superior de coordinació central. Ferran López, però, és més que conegut per haver assumit el comandament de la policia catalana en un dels moments més complexos de la història recent dels Mossos, quan el govern de Rajoy va aplicar l'article 155. Posteriorment, va marxar en excedència al Futbol Club Barcelona, on va coordinar la seguretat del club, i actualment havia retornat als Mossos, on coordinava les relacions amb les altres policies estatals. Pel que fa a l'altre gran canvi, el relleu del comissari en cap Miquel Esquius a les portes de la jubilació, el càrrec l'ocuparà per primera vegada una dona, Sílvia Catà, tal i com ha destacat la consellera Núria Parlon.
22: Que és la primera dona comissària en cap del cos, amb una trajectòria coneguda.
3: Catà assumirà, per tant, el màxim comandament operatiu de la policia catalana. Va ingressar al cos l'any 1998 i ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria professional en l'àmbit territorial i en la seguretat ciutadana. Fins ara era la cap de la regió policial de Girona.
21: Doncs els socis de govern i també l'oposició celebren la dimissió de Trapero. Més detalls, Elena García.
23: I de fet, cap partit lamenta el pas al costat de Trapero. Bona tarda, l'oposició en bloc ho celebra. Al capdavant el soci Junqueras, que ja li va donar l'esquena fa 4 mesos després de la inadmissible infiltració de Mossos en assemblees de docents en vaga. Esquerra i Comuns beneeixen la crisi a Interior i alerten Illa de l'error que el cap dels Mossos no sigui un civil i de la provisionalitat del govern. Capella i Cid.
24: Calia un canvi.
25: A crisi per setmana. La sensació de provisionalitat fa pensar que no estem davant de l'últim canvi.
26: Nosaltres demanem que passin les coses quan és evident que ja és insostenible la situació.
23: Junts acusa Illa de perdre el control de la seguretat i d'Interior i amb la CUP critica el nomenament de López, Vergés i Pellicer.
27: La consellera Parlon hauria de plegar. El Departament d'Interior ha fet aigües.
28: Vostè, consellera, donarà les excuses que vulgui, però aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura de forma immediata.
23: El PP veu el govern en descomposició. Vox tilla Trapero de covard. Garriga.
29: Està abandonant un barco que està hundiendo de manera
4: Escobar.
23: Junts i Esquerra demanen que Parlon detalli els canvis al Parlament dimecres vinent, després de la diada, quan Illa suma 5 alts càrrecs cessats en 2 anys. Trapero, 2 setmanes després del 2 d'Interior, del d'Educació i el de Justícia Juvenil.
21: I en gran plana política, l'exconseller d'Agricultura de la Generalitat, Josep Grau, ha mort aquest dimarts a la nit als 80 anys. Grau i Seris va començar en la política municipal el 1983 com a regidor de Convergència Democràtica de Catalunya en el seu municipi, on va ser alcalde per Convergència del 1987 al 1999. Va presidir la Diputació de Lleida del 90 al 99 i va ser també diputat al Congrés.
1: Edició migdia.
21: Els usuaris del tren avant de la línia Lleida-Barcelona denuncien el deteriorament d'aquest servei amb canvis constants de combois i reducció, diuen, de places. També alerten de l'augment de vibracions en alguns trams de la via, per tot plegat demanant a Renfe i al Ministeri de Transports una actuació urgent. Lleida, Pepa Santgenís.
5: La plataforma dels usuaris del tren avant a Catalunya alerta del deteriorament continuat en la qualitat i la fiabilitat del servei d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Segons els usuaris, la situació s'ha agreujat novament aquesta setmana. La plataforma afirma que hi ha hagut canvis en la configuració dels combois que han comportat una disminució de més de la meitat de l'oferta de places sense una explicació oficial. Kevin Bruque és el portaveu de la plataforma dels usuaris del tren avant.
6: I el problema ara mateix és que van canviant els trens a mesura que els hi va bé, no ho indiquen, per tant tu vas allí amb un bitllet i resulta que aquell bitllet no... Sí, vas a... Diguem que aquell lloc ja no hi és perquè... És possible que t'hagin de ficar en una plaça que no és la teva, arribes a Tarragona i hi ha d'entrar més gent i no hi cap i per tant han de fer venir un altre tren d'un altre lloc, la manca de freqüències...
5: A banda d'això, alerten que continuen les vibracions en diversos trams de la línia, fet que diuen augmenta la sensació d'inseguretat dels usuaris habituals. Per tot plegat, la plataforma Banc Catalunya exigeix a Renfe i al Ministeri de Transports transparència sobre les causes d'aquests canvis de material, la garantia del manteniment de les places habituals i actuacions urgents a la infraestructura per resoldre les vibracions.
21: Segons que ha pogut saber Ràdio Nacional, l'Ajuntament de Barcelona, la Junta Constructora de la Sagrada Família i els veïns afectats per la construcció de la façana de la Glòria al carrer Mallorca han trencat l'acord al qual havien arribat per tirar endavant la fase final de la Basílica. Les tres parts treballaven sobre el reallotjament de 216 habitatges o la compensació econòmica pels qui no volien ser reallotjats. Tot i que el pacte estava en la seva fase final, no havia estat signat encara per les parts. El motiu de l'aturada de la negociació té a veure amb una proposta d'afectació veïnal més gran. Des de l'Ajuntament consideren que no s'ha trencat res perquè el pacte no havia estat signat i defensen que es continuarà treballant en pro de l'acord. Més coses, l'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa de punts amb més risc de suïcidi a la ciutat i estudiarà la possibilitat de col·locar barreres físiques o senyalització amb recursos de suport. Els suïcidis a Barcelona es mantenen estables des de fa anys, però cada any que passa s'incrementen les peticions d'ajut, especialment Maite Boada, entre els joves.
7: El mapa amb punts de risc per suïcidi a la via pública s'elaborarà d'acord amb la Guàrdia Urbana i la col·locació, si és possible, de barreres físiques en aquests punts o d'informació de recursos disponibles pretén, diu Marta Villanueva, regidora de Salut, actuar a temps.
10: Això significa actuar abans d'aquest suïcidi, sinó també doncs, actuar davant de les ideacions suïcides, les temptatives i també les situacions de patiment emocional.
7: Per Agustí Bonifà, del Col·legi de Treballadors Socials de Catalunya, el suïcidi té a veure amb la desesperança vital i també amb el gènere i les precarietats. Per aquest motiu, defensa és important detectar les vulnerabilitats per poder acompanyar.
21: I 23 estudiants d'ètnia gitana accedeixen a la universitat a aquest curs. D'aquests, 18 ho han fet a través de les places reservades dins del programa del poble gitano. D'aquesta manera es vol afavorir que aquests joves aconsegueixin trencar barreres, siguin referents en la seva comunitat. La Genèria Puig començarà un doble grau en dret i relacions internacionals a la Universitat de Barcelona.
11: I a vegades tu et planteges, estic tenint beneficis que no em mereixo, però la veritat és que he tingut molt suport de la meva família, sobretot, i he pogut arribar doncs, on estic. No? La meva família sempre m'ha dit que havia d'estudiar, perquè la meva mare mai va tindre l'oportunitat de poder seguir aquests estudis, que havia d'ocupar-se doncs, de la seva família.
21: Des de la posada en marxa del programa l'any 2018 han entrat a la universitat 154 joves d'ètnia gitana. I parlem ara dels primers Jocs Esportius Interhospitalaris que organitza aquests dies l'Institut Goodman. Jocs de 25 disciplines diferents en els que participen 47 persones amb lesió medular de 10 hospitals d'Espanya. Marga Esparza.
0: Els participants en aquests jocs són persones d'entre 18 i 60 anys que han patit una lesió medular entre el 2025 i el 2026. L'objectiu és que l'esport passi a ser una part fonamental en el seu procés de rehabilitació. Carles Llepes, mestre d'Educació Física Goodman.
4: Han fet processos de rehabilitació en els centres de neurorehabilitació d'Espanya, com podria ser Goodman, i que ja d'alguna manera han fet un tastet d'algú d'esport. Però al final el que volem és juntar-los tots aquí a Barcelona, tots els esports simultanis en 3 dies i que els provin tots.
0: Es busca també que l'esport sigui una eina inclusiva per a aquestes persones.
4: Segurament els que venen de Canàries és possible que siguin el primer cop que agafen un vol, que estan pràcticament sols en un hotel i que han d'anar superant totes aquelles adversitats que es aniran trobant recolzats pels professionals del seu centre, perquè puguin anar superant tots aquests entrebancs i en el seu dia a dia siguin més independents a l'esport com a eina inclusiva i com a foment de l'autonomia personal.
0: D'entre les 25 disciplines d'aquests jocs hi ha l'atletisme, pàdel, ciclisme, submarinisme, esgrima o rugbi. Els jocs es fan al complex esportiu Hospitalet Nord i també a Goodman.
21: El canvi climàtic serà el gran protagonista de l'11a edició del Science Needs You, que se celebrarà a Figueres aquest setembre i octubre. Una trobada de divulgació científica que arriba després d'un estiu marcat per temperatures excepcionalment elevades a Catalunya. Girona, Gemma Esteve.
12: Les temperatures rècord d'aquest estiu, l'augment del nivell del mar o els episodis de sequera prolongades són alguns dels efectes d'un canvi climàtic que tindrà conseqüències ambientals, però també socials i econòmiques. Entendre què està passant, com els fenòmens extrems afecten el nostre dia a dia i quines eines tenim per adaptar-nos és el que s'abordarà enguany al Science Needs You. La iniciativa reunirà científics de referència com Josep Peñuelas, investigador del CSIC, que aportaran dades i evidències científiques en un moment en què els discursos que neguen o minimitzen el canvi climàtic guanyen terreny. Àngels Iacor és membre de l'Associació per a la Divulgació Científica.
13: Que hi ha persones amb responsabilitat política a diferents punts del planeta que es dediquen doncs, a proclamar que no existeix aquesta circumstància. Per tant, és molt important apropar a la ciutadania persones amb coneixement que puguin doncs, fer entendre què és el que està passant.
12: El programa es completarà amb cinema, conferències i activitats que combinaran ciència, cultura i territori, una iniciativa que busca també captar l'atenció del públic més jove.
21: El Departament de Cultura fa una aportació rècord de més de 31 milions d'euros als ajuts a les arts escèniques en els pròxims 3 anys. Centres, empreses i companyies de teatre, circ i dansa es beneficiaran d'aquestes subvencions pluriennals. Marta Orquín.
14: El Departament de Cultura destinarà més de 31 milions i mig d'euros als ajuts triennals per al desenvolupament i producció de les arts escèniques. És la dotació més alta de la història d'aquestes línies de suport al sector del teatre, la dansa i el circ des de la seva posada en marxa el 2014. La nova convocatòria augmenta el pressupost un 66% respecte al trienni anterior i triplica el nombre de beneficiaris des de la primera convocatòria, arribant a un centenar de sales, productores i companyies. Aquest creixement augmenta els recursos destinats a consolidar les estructures empresarials, incrementa el nombre de produccions i el seu pressupost. Un model pluriennal que garanteix la continuïtat, segons la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
15: Dotarà les arts escèniques, sobretot, de major estabilitat. Amb aquests ajuts contribuïm de manera significativa a que les companyies pugueu planificar amb més seguretat, que pugueu desenvolupar projectes a llarg termini i, per tant, que pugueu assumir més reptes i majors reptes creatius i créixer tant en qualitat com en ambició artística i, per tant, econòmica, naturalment.
14: El sector teatral és el principal beneficiari dels ajuts, amb una 60 de companyies, sales i productores. El segueix la dansa, amb 28 companyies, que rep 4 vegades més recursos en una dècada i tanca el circ amb 13.
21: L'actor i dramaturg Manuel Dueso ha mort a l'Hospital de Sant Pau als 73 anys després d'una llarga malaltia. El sabadellenc va ser fundador de la Sala Beckett i va representar i dirigir més d'un centenar d'obres d'autors com ara Shakespeare, Molière o Genet. També va treballar al cinema i la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor. Va escriure poesia i va publicar diversos llibres.
16: I tots els tritons us podeu transformar així?
17: Tots no, només alguns.
21: Aquí l'escolteu en l'històric programa Planeta Imaginari, una de les seves primeres intervencions televisives. També va sortir a films com El Cuerpo, Mientras Duermes, Contratiempo y Eva, i a sèries com Cuéntame cómo pasó, La Riera o Vis a Vis. La temporada passada va estrenar l'obra Jean Boboana al Teatre Nacional de Catalunya. I avui marxem al ritme de Martirio.
24: Qué ganas de llorar en esta tarde gris. En su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber que por mi culpa nunca vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven.
21: Martirio, Júlia Colom, Olivia, Anna Curra o Judith Nederman són algunes de les artistes destacades de la tercera edició del Muses Festival, que tindrà lloc durant els mesos d'octubre i novembre en diversos municipis del Camp de Tarragona. Nosaltres ho deixem aquí, la informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtv-.cat. Passin molt bona tarda i gràcies per confiar en la Ràdio Pública. No puc...

0: Club Barcelona, buenas tardes, Capel.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, sí. Además, con facilidad, 2-0, muy prontito se ha adelantado el Barça en el marcador, Rafinha al minuto 3, buena asistencia de Lamín, gran jugada personal para acabar definiendo lo que es su séptimo gol esta temporada en tan solo 5 partidos, el primero de ellos en Liga de Campeones. El Barça ha tenido muchas más ocasiones en las botas de Dani Olmo, de Koundé, de Lamín Yamal, Cancelo ha enviado un balón al palo, pero el que ha marcado el segundo ha sido Adeyemi, gran jugada personal con la diestra por toda la escuadra para este 2-0 con el que llegamos al tiempo de descanso. Veremos si hay cambios o no en esta segunda parte. De momento no lleve, aunque lo ha hecho durante la primera parte. Como digo, 2-0 para el Barça, goles de Rafinha y Adeyemi.
0: Gracias, Capel. Y a las 9, lo que comentabas, Lara, prácticamente un clásico de estos últimos años de la Champions, Liverpool-Atlético de Madrid, el partido de Marcos Llorente. Y allí en Anfield está Fernando Cardenal. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Sí, con el Atlético también ya en este estadio, en este templo de fútbol europeo, donde va a jugar en otro debut complicado como el año pasado. Aquí también le tocó estrenarse en esta competición al equipo del Cholo Simeone. Ya ha llegado el equipo, ya está en este estadio y a la espera de 11 oficiales podría ser la novedad Julián Álvarez. Ayer dijo el Cholo que no le había preparado, pero puede ser la gran novedad para la delantera en este partido, en el que también se espera al Cuti Romero como gran novedad en la defensa para enfrentar al Liverpool de Andoni Iraola, que también se estrena como míster en esta competición a partir de las 9, y enseguida en 9 minutos confirmaremos ese 11 inicial del Atlético en este debut, en esta Champions, en la que recordemos termina, la final se decidirá en el Metropolitano.
0: Gracias, Fer. Por cierto, Lara, que en el 24 horas en Radio Gaceta estaremos analizando la vuelta con la decisiva etapa de mañana, y a partir de las 9 menos cuarto vamos a conocer a la rival de nuestra selección en los cuartos de final del Mundial de Baloncesto Femenino, ese partido que enfrenta a Italia y Australia.
3: Gracias, Nacho, hasta luego.
0: Adiós.
3: Abrimos ya nuestra ventanita cultural. Elena Burgos, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
3: Oye, hoy nos traes la lista de objetos que Isabel Coixet ha depositado en la caja de las letras del Instituto Cervantes para que se abra dentro de 50 años.
4: Y por eso uno de esos objetos es una carta a las nuevas generaciones, es decir, a quienes tengan acceso a ella en medio siglo. Junto a eso, un collage hecho por ella y una cinta de cassette con sus canciones favoritas.
3: En ese acto ha estado esta mañana Dani Gallego, que seguro que nos puede contar por qué ha guardado eso Coixet. Dani, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Desde hoy la caja 1586 ya tiene dueña. Ha dicho Isabel Coixet que de haber sabido que era tan grande habría metido más cosas, pero su legado consiste en tres objetos que la representan. El primero, un collage hecho sobre la portada de un libro de 1913.
6: Para que dentro de 50 años, cuando alguien o algo abra la caja, se pregunte, ¿y esto qué es? Porque como dice un personaje de una de mis películas, entenderlo todo hace la mente perezosa.
5: Quizá en ese afán de generar más preguntas que respuestas, ha incluido una cinta de cassette, que resulta anacrónica en 2026. También una carta con la frase a quien pueda interesarle, subestimando sin duda sus propias capacidades para despertar interés.
7: La de Isabel es una de las miradas más personales, más libres y más reconocibles de nuestra cultura contemporánea. Una mirada que ha recorrido el mundo sin perder nunca la curiosidad por una vida completa.
5: Así es como definía el director del Instituto Cervantes a Isabel Coixet. Su legado ya queda así vinculado a la institución. La directora de Mi vida sin mí, La vida secreta de las palabras o La librería demuestra así que todavía le queda mucho por decir.
3: Oye, Isabel Coixet, que también ha tenido una relación bastante estrecha con la muestra, sigue celebrándose en Venecia, Burgos.
4: Coixet ha presentado en este festival películas, ha presidido jurados y en esta última edición, por ejemplo, escribió una carta pidiendo medidas concretas en apoyo a Palestina. La cultura, ya sabes, Lara, nunca es ajena a lo que pasa en el mundo, y hoy lo hemos vuelto a ver en Venecia por las críticas que ha despertado Dau, una película del director disidente ruso Ilya Yanovsky, al que Kiev acusa de tener vínculos con el Kremlin. Junto a ella se ha presentado también la italiana Il fuoco che ti porti dentro, inspirada en la novela homónima que cuenta una violenta y complicada relación entre una madre y su hijo, y la francesa, que se presenta justo ahora menos cuarto, Un bon petit soldat, de Stéphane Brisset, que cuenta el difícil equilibrio que tiene que encontrar una jefa de recursos humanos entre los empleados y el éxito de la empresa.
3: Ojo, en todos los idiomas.
4: Ruso, italiano y francés.
3: A ver, vamos a terminar en español con la artista que ha visitado esta tarde el ojo crítico de Laura Martínez Ruibal.
4: Que Este 2026, el disco Limón y Sal, que seguro que lo has cantado muchas veces, de Julieta Venegas, cumple 20 años, pero hoy ha venido a presentarnos su último trabajo, que se llama Norteña, que es un homenaje a sus orígenes, a Tijuana, donde nació, y a sus influencias musicales, desde Juan Gabriel a The Cure.
3: Es una gran lectora, ¿eh? Además, Julieta Venegas.
4: Norteña viene con libro, por cierto, también, para hablar de sus orígenes.
3: Ya sabía yo. Elena Burgos, hasta mañana.
4: Adiós.
8: Nunca creí en la felicidad.
3: Son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
9: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
10: Bona tarda, 10 minuts i seran les 8 del vespre. S'acaba l'alerta per pluges fortes, però continua plovent. Són pluges localment intenses que aquesta tarda han afectat l'àrea metropolitana de Barcelona. Al matí els aiguats més intensos s'han registrat a les comarques del nord de Girona. No hi ha constància de cap incident greu. En parlem de seguida. Abans, la informació de servei. I comencem precisament per la previsió del temps a cara demà des de l'AIMET. Noelia García, bona tarda.
11: Bona tarda. Demà a Catalunya pujaran lleugerament les temperatures màximes, especialment al Pirineu. Els termòmetres marcaran 27 graus a Barcelona, 28 a Tarragona i 29 graus a Girona i a Lleida. Durant el dia predominarà el sol i el cel clar o poc ennublat, però de matinada no es descarten ruixats i tempestes al litoral central. Baixen notablement les temperatures mínimes i serà una nit més freda. Durant el matí bufarà vent moderat a zones de Tarragona i a l'Empordà, amb possibles ventades fortes. És una informació d'AEMET.
10: I coneguem com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora ja circulació pràcticament ja fluïda, si més no pel que fa volum de circulació ha minvat molt aquesta darrera hora i el xat és que ara mateix ja no hi ha punts amb cues o amb retencions destacables. Queda un punt d'intensitat en el cas de l'autopista AP7, a la zona de Sant Sadurní, on hi queda un vehicle laboral després d'un accident d'aquesta tarda. Però vaja, de moment, com dèiem, no passa d'aquí. És tot. Bona tarda.
10: Gràcies. Salutacions a l'Helena Ramos a les vies de so i de qui us parla, Rosa Quitllet. Comencem. Podem començar. Aquesta nit està previst que Protecció Civil doni per finalitzat l'episodi d'aiguats a Catalunya. La tempesta estava prevista arreu del territori, amb especial afectació a 5 comarques, el Vallès Occidental, l'Alt i el Baix Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf, però finalment s'ha desplaçat cap al nord del territori i també ha caigut en bona part al mar. El temporal, que de moment no ha deixat incidències destacables. Mireia Moreno.
13: Sí, això ha permès aixecar abans d'hora algunes de les restriccions a aquestes 5 comarques, com la limitació de la mobilitat o l'activitat sanitària no urgent. Si bé és cert que en aquestes comarques finalment no ha plogut tant com estava previst, sí, hi ha hagut episodis violents de vent i calamarsa a altres punts, com la Garrotxa i el Berguedà. Des del Meteocat asseguren que les prediccions d'ahir justificaven l'enviament d'un alert i l'aplicació de les mesures al Vallès Occidental, Baix Llobregat, Alt i Baix Penedès i al Garraf. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
14: De fet, amb els models meteorològics que teníem ahir està totalment justificat haver fet la predicció de grau 5 sobre 6 per avui. De fet, els meteoròlegs disposem d'unes eines de treball que són els models meteorològics i són els que ens indiquen que hi hagi una certa probabilitat de superació del llindar, que és el que intentem explicant els nostres avisos.
13: Un temporal que deixa poques incidències més enllà de la mobilitat. La circulació d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ha quedat interrompuda durant un parell d'hores aquest matí i també s'han cancel·lat una trentena de vols a l'aeroport del Prat.
10: Gràcies, Mireia. I l'altra notícia destacada del dia, Josep Lluís Trapero ha dimitit per sorpresa avui com a director general de la policia. La comissària Sílvia Catà serà la nova cap del cos i el comissari Ferran López el nou director general, Sergi Bassoles.
15: Una decisió, la de Trapero, que ha generat sorpresa entre els alts comandaments de la policia catalana i fins i tot entre els alts càrrecs del Departament d'Interior. Una renúncia a la Direcció General de la Policia que la consellera Núria Parlon, no obstant això, ja coneixia des del passat mes d'agost i que, segons ella, es deu a motius estrictament personals del major.
16: Bueno, és una decisió personal seva, irrevocable.
15: Fonts policials i d'interior consultades per Ràdio 4 vinculen la seva dimensió dimissió amb la mala sintonia dels darrers temps amb la consellera, unes tensions incrementades per les desavinences vers qui havia de substituir l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, a les portes de la jubilació.
17: Nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord.
15: Així les coses, a Trapero el substituirà a partir del proper 15 de setembre el comissari Ferran López, qui va ser, recordem, màxim responsable dels Mossos quan el govern Rajoy va aplicar el 155. I per primera vegada una dona, la comissària Sílvia Catà, ostentarà el màxim comandament operatiu convertint-se en la nova comissària en cap.
10: Doncs els canvis al capdavant de la policia catalana han estat aplaudits pels grups de l'oposició que demanen ara explicacions a l'executiu. Helena García.
18: Cap partit lamenta el pas al costat de Trapero i l'oposició en bloc hi veu una crisi de govern. Junts, Esquerra, PP, Vox, Comuns i CUP. Vergés, Capella, Villagrassa, Garriga, City, Pallissé.
19: No hi ha ningú al volant.
20: Era necessària després de molts errors acumulats.
21: Tenemos unos datos de inseguridad insostenibles.
22: La gente tiene pánico.
23: En nuestras calles hay asesinatos.
24: A crisi per setmana. La sensació de provisionalitat fa pensar que no estem davant de l'últim canvi.
25: La feina ha estat cosir a multes a pagesos, mestres i activistes. Infiltrar-se en protestes docents.
18: Amb el PSC com a únic suport, Illa ha agraït el compromís de Trapero i desitjat en xarxa el substitut. Esquerra i Comuns alerten de l'error que el cap dels Mossos no sigui un civil. I Junts i la CUP critiquen Ferran López.
26: Personifica l'aplicació del 155.
27: No ens dona confiança.
18: El PP veu el govern en descomposició. Vox Tilla Trapero de covard. I la majoria demana que Parlon detalli els motius dels relleus dimecres vinent al Parlament, després de la diada, i abans que Illa s'expliqui pel fiasco de les proves PISA.
28: I toca al president assumir si ha de fer canvis de govern. El no fer també té unes conseqüències.
18: Quan el president gravita entre polèmiques d'educació interior i suma 5 als càrrecs cessats en 2 anys.
10: Repassem altres notícies de la jornada. El ministre de l'Interior ha obert un expedient sancionador als agents que van colpejar un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx. La diputada de Junts, Marta Madrenes, ha denunciat una persecució d'aquest símbol i ha recordat el cas recent d'un seguidor de l'Europa al Corcón. Els escoltem.
29: 2 casos, 2 joves, una mateixa obsessió, l'estelada. Però ser independentista no és delicte i portar una estelada tampoc.
30: De una informació reservada, hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave.
10: Marlaska admet que l'actuació d'Elx va ser injustificable i defensa que exhibir una estelada és legítim. Sobre el cas del Corcón, però, afirma que els fets són diferents, però no ha donat detalls. D'altra banda, el jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic pels 2 menors detinguts ahir per la mort violenta d'un veí de Manresa. La fiscalia havia demanat per tots 2 menors la mesura cautelar d'internament en règim tancat, igual que els altres 2 detinguts, els quals estan complint la mesura d'internament en règim tancat, un amb tractament terapèutic. I un darrer punt abans dels esports, els usuaris dels trens avant de la línia Lleida-Barcelona denuncien deteriorament d'aquest servei. Pepa Sant Genís.
31: Els usuaris del tren avant de la línia Lleida-Barcelona denuncien el deteriorament d'aquest servei que s'ha agreujat aquesta setmana amb canvis constants de combois, diuen, i reducció de places. També alerten de l'augment de vibracions en alguns trams de la via. Kevin Bruque és el portaveu de la plataforma dels usuaris del tren avant a Catalunya.
32: I el problema ara mateix és que van canviant els trens a mesura que els hi va bé, no ho indiquen, per tant, tu vas allà amb un bitllet i resulta que aquell bitllet no... O sigui, vas a, diguem que aquell lloc ja no hi és perquè és possible que t'hagin de ficar en una plaça que no és la teva, arribes a Tarragona i ha d'entrar més gent i no hi cap i per tant han de fer venir un altre tren d'un altre lloc.
31: Per tot plegat, la plataforma Banc Catalunya exigeix a Renfe i al Ministeri de Transports transparència sobre les causes d'aquests canvis, la garantia del manteniment de les places habituals i també actuacions urgents a la infraestructura per resoldre les vibracions.
10: Esports. I en esports, doncs, en marxa el segon temps al partit de la Lliga de Campions de futbol entre el Barça i el Feyenoord. José María Rubí, bona tarda.
33: Bona tarda. De moment, bon debut a la màxima competició europea pels Blaugrana, que en el minut 8 ja del segon temps, com deies, estan guanyant per 2-0, han marcat en la primera meitat Rafinha i Adeyemi. En bàsquet, Tarragona acull des d'avui fins diumenge una nova edició de la Lliga Catalana, que és la primera competició oficial de la temporada. Ara mateix en joc el primer partit, que està enfrontant Joventut amb Lleida, darrer minut del tercer quart, i està guanyant la penya per 9 punts, 63-54. A les 9 comença l'altre grup, amb l'enfrontament entre el Manresa i l'Andorra i en handbol. El Barcelona comença aquest vespre la defensa del títol de campió d'Europa. Els Blaugrana reben l'Horus de Leganés des de 9:15 en el que és el primer partit d'una Champions que estrena format, amb més participants i dues lliguetes.
10: Gràcies, José Maria. Bona tarda.
33: Bona tarda.
10: I avui acabem amb la música de Card. I és que aquesta nit el K-pop serà el protagonista a la sala Razzmatazz, que rep el grup sud-coreà amb aquesta música. Combina l'electrònica, el hip-hop i ritmes llatins. Ho deixem aquí. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà. Bona tarda.